0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell-Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

Pink. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Són les 6, dia de sol avui, temperatura encara més amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar als 36-37 graus, els llocs més càlids de Catalunya. Avui se'n preveuen 37 o 38 i demà ja podríem arribar als 40, amb un temps tranquil i assolellat, només amb 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre.
0: El dia en què Pedro Sánchez compareix avui a partir de les 9 del matí al Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. Ho fa l'endemà del terratrèmol polític pels informes policials i l'endemà també de les concentracions arreu d'Espanya. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta. Tot i les evidències, el govern espanyol es resisteix a culpar Rabat, nega que planifiquessin o executessin l'entrada i fins i tot qüestiona els policies espanyols que han fet l'informe.
0: I la batalla pels informes continua a la premsa. El Mundo assegura avui que dos avisos policials dels dies 27 i 30 de juliol alertaven ja del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials en què es diu que cap govern està al darrere de l'assalt. Mentrestant, al carrer, desenes de milers de persones es van manifestar ahir a les principals ciutats espanyoles. I a Madrid va acabar amb aldarulls amb la policia davant del Congrés. Les concentracions eren de solidaritat, també amb Ceuta, però bàsicament es van convertir en marxa del govern. Avui seguirem en temps d'agora la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. I també estarem pendents en l'últim intent per intentar que el curs escolar, que és dimarts vinent, que quan arrenca, doncs no ho faci amb vaga. La consellera Niubó es reuneix aquest matí amb els sindicats que mantenen la protesta. Maria Costa, bon dia.
3: Bon dia, és la primera trobada després d'un estiu sense negociacions. El govern té coll avall que el primer dia de curs començarà en vaga, però l'USTEC admet que l'aturada és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diu que, malgrat el malestar, continua, els docents els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
0: I avui també estarem pendents de Manresa. Dolor i indignació en els actes de record per l'home assassinat la matinada de dimarts.

0: ho va seguir la Nati Adell. Bon dia, Nati.
1: Bon dia. Centenars de persones han sortit pels carrers de Manresa en memòria de Carles Vilajosana. Aplaudiments, crits, reclamant justícia i veus també demanant la dimissió de l'alcalde.
0: I El País i La Vanguardia donen avui també més detalls d'aquest cas. La víctima hauria intentat mediar abans en una baralla i després un dels grups implicats se'l va tornar a trobar amb el desenllaç fatal. El menor, que li hauria clavat la punyalada al cor, va abandonar l'escola als 10 anys, malviu al carrer, ha acumulat diverses detencions i feia només un mes que havia sortit per últim cop d'un centre d'internament. Els dos menors, la nit dels fets, els van trobar en un baix ocupat. Sobre aquest cas s'han fet virals també les paraules de la consellera d'Interior, Oriol Parlon, en aquest programa on es mostra indignada contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: I a mig camí entre la plana judicial i els esports, avui torna a ser notícia el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut i avui s'enfronta al judici per difondre també un vídeo sexual d'uns companys seus amb una menor.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Comencem el que és la notícia del dia. Avui, a partir de les 9, seguirem al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez donarà la cara per la crisi a Ceuta.
2: Ho farà un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
5: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
4: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: De fet, la batalla pels informes continua també avui a la premsa.
6: Sí, el País, per la seva part, assegura que la Moncloa té 3 escrits policials sobre la taula on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo assegura que 2 avisos policials, els dies 27 i 30 de juliol, sí que alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
1: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits.
2: La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones al crit, entre d'altres, de Pedro Sánchez dimissió.
1: Madrid, Dani Santeaja.
7: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta i crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
8: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
9: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
7: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja per el matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes.
6: A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume va plegar centenars de persones que van cridar contra el govern i el president espanyol. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista Santim Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
10: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
11: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
6: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició a Pedro Sánchez.
12: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
6: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida.
1: I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 persones les que hi van manifestar-se en una concentració massiva contra l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
2: El nombre d'assistents és equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa». Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. 4 noies representants de les 4 confessions que conviuen a la ciutat van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
13: Ceuta és Espanya, por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
2: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants malvivint a les platges, als turons i a les carpes.
1: I els 2 menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
6: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge a la víctima.
1: Manresa, Nàtia Vell.
14: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
3: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
15: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
16: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
14: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el País i La Vanguardia donen avui més detalls també del que va passar i fan un retrat, com dèiem, dels menors detinguts, que són dos joves problemàtics.
2: La víctima va mediar entre dos grups que es barallaven. Al cap d'una estona van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Segons expliquen els diaris, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides a centres. Feia un mes que havia sortit de l'últim.
6: L'altre menor té un historial de detencions per robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense permís. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar al baix ocupat en el qual malviuen amb altres menors i adolescents.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
2: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
1: A València han detingut també, per un possible delicte d'homicidi, els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
6: L'avi de la criatura va ser qui va presentar la denúncia i la Policia Nacional va detenir els pares. El jutge Tamposta havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana i han trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, la USTEC i la CGT, per desencallar la situació de cara dimarts que ve, el primer dia de curs. Maria Costa.
17: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. La USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
18: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
6: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada.
2: Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera pel sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja supera en prop d'un 50% els de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
19: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
2: Actualment a Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior.
1: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que amb les onades de calor el sector ha fet i ha hagut de fer front a factures de la llum més altes perquè es fa un ús intens dels aires acondicionats de les caravanes.
6: L'associació promou que s'instal·lin sistemes per monitoritzar quant gasta cada parcel·la i poder-ho cobrar.
1: Girona, Núria Paraire.
20: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim, els ho cobren.
21: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
20: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà d'ahir a la matinada, que va fer prop d'una vintena de morts, quatre dels quals eren civils que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa en objectius civils.
1: I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats dels turistes russos.
6: És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: La primera.

0: veure amb la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules favorites per anar als Oscars i representar Espanya. Les que tenen més números són La bola negra de los Javis, protagonitzada per aquest que sentim, Guitarrica de la Fuente, o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. La preselecció la sabrem avui a 11:15 del matí i per la candidata final, això sí, encara haurem d'esperar.
1: La segona.
0: Avui el Cirque du Soleil estrena el seu muntatge Curios, una producció que ja es va estrenar a Montreal el 2014, però que ara arriba per primer cop a Barcelona dins la gira d'aquest 2026. Es podrà veure fins el 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet.
1: I la tercera?

0: I avui el músic argentí Fito Páez actua a Barcelona. Ho fan un concert en acústic al Palau de la Música, on repassarà alguns dels seus temes més emblemàtics. Concert avui a les 9 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per un altre incident. Va quadriplicar la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patri Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dijous 3 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Gabriel. Amb 3 quilos 165 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, començar una nova vida sempre és una bona notícia. I pel que sembla el temps, avui continuarà l'escalada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui continuarà pujant la temperatura. Avui ja tenim aquesta hora 26 graus a Barcelona, 26 a Figueres. Aquí bufa una mica de tramuntana, 22 graus a Tàrrega, tan sols refresca en algunes valls del Pirineu, 11 graus a Esterri d'Àneu. Avui amb 4 núvols matinals que hi ha a les Terres de l'Ebre, al voltant del Delta de l'Ebre, però anirà marxant, s'imposarà el sol a tot arreu, i atenció, com dèiem, a les temperatures, que poden enfilar-se fins als 37 o 38 graus en punts del Pla a Lleida, de l'interior de l'Ebre, i fins i tot també aquestes temperatures podrien registrar en llocs com el Bages, a la Catalunya central. Demà encara s'enfilarà més la temperatura. Demà ja preveiem alguns valors de fins a 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre, i aquests 40 graus també s'assoliran de cara a dissabte i diumenge als llocs més càlids del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
6: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
5: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
6: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Arenós i Carla Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
5: Des de les 6 fins la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia aquesta hora voltem pel món per explicar tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i avui passem per Moscou, Jerusalem, Berlín i Madrid. Comencem per Moscou. Cristina Solies, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Jerusalem, Jordi Blascó, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
1: A Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: A Rússia ja ha començat el curs escolar i ho ha fet en canvis importants al currículum. Per exemple, Cristina, hi ha més ensenyament militar.
7: Exacte, sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons. A més, el Kremlin redueix les classes de ciències socials i d'anglès i amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Els escolars també tindran xerrades de soldats que els explicaran les seves gestes com a herois i es recuperen actes patriòtics com la hissada de la bandera i el cant de l'himne.
1: I anem ara a Jerusalem, on el govern ha anunciat un pla per uniformar la manera d'escriure en anglès el nom d'algunes localitats que per la traducció de l'hebreu ara mateix apareixen escrites de manera diferent. Jordi.
8: Doncs sí, seran en total 250.000 shekels, uns 70.000 euros, per tancar d'una vegada el debat de si, per exemple, la localitat de Petah Tikva, traduïda a l'anglès i, per tant, en el nostre alfabet, s'escriu amb K i V baixa o amb Q i V doble. El govern treballarà amb l'Acadèmia de l'Hebreu per uniformar aquestes transliteracions i acabar amb una situació que fa anys que fa anar de corcoll alguns israelians, especialment els que treballen habitualment amb documents oficials.
1: I saltem a Alemanya, on tothom parla d'un seguit de sabotatges que hi està havent a la xarxa elèctrica del país. No se sap que hi ha al darrere, però sí que estan provant de fer caure la llum, Jordi Regàs.
9: És el que diu Ricard. Algú o alguns miren de provocar curtcircuits per fer caure la xarxa elèctrica. De moment no se'n surten, però no oblidem que Alemanya és enmig d'una psicosi col·lectiva per por a tot tipus de sabotatges. Els dispositius que s'han trobat, uns a Brandenburg i uns altres a Renània del Nord, per sort, no són professionals. Van, però, més enllà d'una pura bretolada. Ningú oblida tampoc la pagada elèctrica que hi va haver aquest hivern durant 5 dies a Berlín i que va afectar 100.000 persones. És una situació que certament no ajuda amb el clima polític que es viu al país.
1: I acabem a Madrid. Hi ha un conflicte entre institucions per una, diuen alguns, ocupació il·legal. Tània.
10: Sí, és el que està protagonitzant l'Ajuntament amb la Casa Àrabe, una institució participada, entre d'altres, pel govern espanyol. Tenen un edifici cedit a tocar del Retiro des del 2008 i ara l'Ajuntament del PP els ordena a marxar. Diuen que l'última directora, Irene Lozano, era biògrafa de Pedro Sánchez, n'ha dilapidat els fons i l'ha deixat caure trossos. Havien de ser fora l'1 de setembre, però no marxen. I l'alcalde Martínez Almeida denuncia...
11: Se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
10: Alumnes i simpatitzants es manifesten aquests dies per denunciar, diuen, el sectarisme cultural d'Almeida.
1: Així tenim el món. Falten 7 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
1: I com sempre a aquesta hora ens preguntem per què. Avui mirem les mentides sobre la immigració. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí, sobre la immigració.

0: Per tant, cal context. I el context quin és? Les persones estrangeres tenen menys ingressos que els espanyols i d'aquests, els més vulnerables s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. A més, la majoria de migrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. A més, hi ha un biaix. El 2024, per exemple, 3 de cada 10 estrangers acusats de delictes van rebre presó preventiva. En el cas dels espanyols van ser 1 de cada 10. Mira més dades. Des del 2022, la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23% i en aquest temps la taxa de criminalitat ha baixat. Els delictes per cada 1.000 habitants han baixat. Per tant, podríem dir que quan puja la immigració baixen els delictes, però això tampoc no és així. Els delictes baixen per moltes coses. Tendeixen a baixar quan es redueix l'atur, cosa que ha passat, o quan augmenta la població més gran. I també ha passat a Catalunya, això. A més a més, aquesta idea que més immigració vol dir més delinqüència és un mite gens corroborat que s'arrossega des de fa molts anys. Va començar als Estats Units a principis del segle XX. I aquí tenim d'una banda estudis històrics que ho han desmentit i de l'altra, és curiós perquè els immigrants a qui en aquell moment s'assenyala com a delinqüents i que feien molta por, eren ben blancs perquè eren irlandesos i italians.
1: I les dades què diuen de com hi reaccionen els governs?
0: Doncs diuen que els governs de partits conservadors són més durs de boquilla, de paraula, d'acció no tant. Professors d'Oxford han fet un estudi per mesurar les polítiques restrictives, polítiques restrictives amb la immigració i si hi ha diferència entre governs i esquerres o de dretes. La resposta curta és que no. No hi ha cap diferència. En els dos casos, els governs d'esquerres o de dretes endureixen els controls de frontera, però, en canvi, flexibilitzen les lleis que regulen l'entrada o estada de persones estrangeres.

0: Ara són les 6:26.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Sergi López, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Si ets baby boomer.
2: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
5: Guillem Gisbert, bona tarda.
6: Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
2: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
7: Hola, Irma. Hola, Irma.
2: Els partits del Barça sense narració, la de la...
7: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
2: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
6: Però us escolto bastant, a vosaltres.
7: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo s'escolto.
4: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Garriga, què fots?
9: Estic esperant els primers visitants del tour.
8: Quin tour? Què dius?
9: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
8: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
9: Participen del nostre programa Svetlana, en Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
8: Veus com ho sap?
9: En Lídia Heredia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor...
12: La millor...
11: La millor...
12: Hora del dia.
11: On la matia.
12: La millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara els esports. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant del jutge acusat d'un delicte sexual.
13: Hauria participat presumptament en la gravació d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. Asensio, a més, l'acaben de condemnar a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadriplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans d'agost. Al Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i el podria sancionar.
0: La capitana del Barça, Patri Guijarro, reconeix que l'equip afronta un canvi de cicle.
13: Patri va reconèixer al Tot Costa de Catalunya Ràdio que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge és diferent a nivell de capitania, diferent al d'Alexia Putellas, i que l'equip està davant un petit canvi d'etapa.
14: Un pequeño canvi de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
0: I el Rayo Vallecano, que anuncia que Vallecas compleix tots els requisits.
13: A través d'un comunicat assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president del Barça.
15: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano.

0: Siento que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio, y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol a Vilallonga del Camp. El tarragonès sortirà a les 7:24.
2: I es pondrà a les 8:25 del vespre.
1: Temperatures a aquesta hora?
3: A Santa Coloma de Queralt 19 graus, a Badalona 24 i a Puigcerdà 13.
1: I pel que fa al temps, avui en general farà sol i encara més calor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tan sols tenim alguns núvols baixos al delta de l'Ebre que aniran marxant a mig matí, amb una temperatura que continuarà pujant. Segurament tindrem 1 o 2 graus més que ahir, amb màximes que poden arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids.
1: Com va el transport públic, Maria Fernández Noguera?
5: Doncs aquest matí a l'R1 la situació s'ha normalitzat, els trens han recuperat la seva freqüència de pas després que ahir a la nit hi hagués retards per un robatori de cable de coure. A l'R16, d'altra banda, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona porta un retard de mitja hora i també demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou.
1: Tot això avui que és dijous 3 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
2: Compareix avui al Congrés per la crisi a Ceuta, tot això en plena polèmica per un informe policial que apunta a la connivència de les forces de seguretat marroquines amb la sal de fa més d'un mes, no només mirant cap a una altra banda, sinó també guiant els migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines.
1: Feijó i Abascal.
3: Els líders del PP i Vox van coincidir ahir, tot i que no els van saludar, la protesta de Madrid, la més concorreguda de les que es van organitzar arreu d'Espanya en suport a Ceuta. Els insults a Sánchez hi van ser una constant. A Barcelona, un cordó policial va separar la concentració d'una altra de caire antiracista.
1: Manresa.
2: Els dos acusats de matar un veí de la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
1: Esther Niubó.
3: La consellera d'Educació reuneix aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, l'Austec i la CGT, per mirar de desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs.
1: Iran.
2: Amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir, que van deixar prop d'una vintena de morts, entre els quals 4 civils que eren en un casament a Teheran, ho qualifica de crims de guerra.
1: I què més ens deixa la matinada? A Brussel·les, Freddy?
6: Una carta contra el president de la FIFA, les federacions de futbol de Finlàndia, Suècia i Dinamarca han escrit al comissari europeu d'esports per demanar-li una reunió per la seva preocupació al voltant de la governança de la FIFA. Això després dels plans de Gianni Infantino de privatitzar part del Mundial que va deixar córrer davant del rebombori general. L'agència Reuters ha informat d'aquesta carta. De moment no està clar si el comissari acceptarà la reunió o no.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
6: Un escàndol també esportiu a l'NBA. La Lliga ha suspès durant un any l'amo de Los Angeles Clippers per canalitzar milions de dòlars a un dels jugadors, Kawhi Leonard, a partir de patrocinis falsos que violaven els límits salarials de la Lliga. Els Clippers han estat multats també amb 30 milions de dòlars i hauran de renunciar a una selecció de la primera ronda a cada draft des del 2029 fins al 2033.
1: I amb què tindran avui a la Xina?
6: L'anunci que l'exèrcit del país i el de Singapur faran simulacres militars conjunts al setembre amb forces marítimes i aèries. Segons els mitjans estatals xinesos, això forma part de les iniciatives per textualment mantenir la pau a la zona.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Centrada sobretot en Ceuta.
7: Sí, tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els immigrants, La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira, com dèiem, una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Avui és, per cert, Ricard, un dia de moltes fotos. L'Ara és l'únic diari que publica una gran foto de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la resta de diaris, però, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries de Madrid, amb la Cibeles plena vessar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim al periòdico.
1: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
8: El Segre anuncia que la barema de la denominació d'origen Costers del Segre acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament de la maduració del raïm a causa de la calor. La denominació preveu mantenir el volum productiu respecte a l'any passat. A les Masies de Voltregà, Osona, han contractat un nou vigilant municipal de nit per reforçar la seguretat. Ho llegim al 9-9. Nou. Donarà cobertura al poble els 7 dies a la setmana, juntament amb la resta de cossos de seguretat que treballen al municipi. I el diari de Terrassa es fa ressò d'un estudi de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que diu que la ciutat té marge per fer més pisos sense créixer cap a fora. És a dir, que en lloc d'expandir el sòl edificable es construeixin menys pisos més petits on hi visqui més gent.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
9: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
1: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. A vegades en política els escàndols més grans passen quan es revelen coses que ja sabíem. Per exemple, tots sabíem que l'estampida de 70.000 persones del Marroc nedant cap a Ceuta fou una invasió que no només comptava amb el coneixement d'aquesta dictadura, sinó que directament la va incentivar. Ara ho ha explicat un informe de la policia filtrat a la premsa. També sabíem que el Deep State espanyol la té jurada Pedro Sánchez i els seus socis per allò de el que puede hacer que haga. Doncs bé, ahir la premsa també revelava que una jutgessa de l'Audiència Nacional va prohibir que l'informe en qüestió arribés als alts comandaments policials. Comptat i debatut, ara també podem saber que Sánchez va mentir als ciutadans perquè no podia admetre que Espanya és un país que s'està africanitzant, i no només perquè no controli les seves fronteres, sinó també perquè les seves clavegueres treballen per revertir la voluntat dels ciutadans. Els independentistes ja li vam dir que això acabaria així. Doncs ara, Pedrito, tu menges amb patates.
2: Dos quarts i mig de set del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta pendent del que pugui dir Pedro Sánchez de la seva compareixença al Congrés per la crisi a Ceuta.
3: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva d'immigrants i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissiva amb l'entrada massiva i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Així ho apuntava el ministre Ángel Víctor Torres, que lidera la gestió de la crisi.
12: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
2: De fet, la batalla pels informes continua avui a la premsa.
3: El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo sí que assegura que dos avisos policials alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés a partir de les 9. I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar ahir amb aldarulls.
3: Sí, va haver detinguts i alguns policies ferits. La marxa, liderada per PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo del PP y Santiago Abascal de Vox.
13: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
14: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
3: Davant del Congrés, grups neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya hi va haver concentracions que van coincidir també amb convocatòries antiracistes i a Ceuta. La delegació del govern xifra en 20.000 les persones que ells van manifestar contra l'entrada massiva. Al manifest, però, no van fer cap referència a la crisi humanitària.
2: I sobre el crim de Manresa, aquest matí us expliquem que els dos menors acusats de matar un home a la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors.
3: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que va carregar contra els representants dels partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers.
15: Estem parlant d'uns fets gravíssims, estem parlant, insisteixo, de dos menors en família, no són menors que estiguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
2: Per cert, que el País i La Vanguardia donen avui més detalls de què va passar i fan un retrat dels menors detinguts, dos joves problemàtics.
3: Sí, la víctima havia mediat entre dos grups que es barallaven al cap d'una estona i van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con a la colla on anava la víctima. Va ser allà on va començar una trifulga i l'altre detingut li va clavar una punyalada directa al cor. Segons expliquen al diari, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides de centres de menors. L'altre dels detinguts té una historial de detencions per robatoris amb violència i també està pendent d'un judici per tentativa d'homicidi. Divendres passat l'havien detingut per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar als baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
2: I avui també molt pendents de la reunió d'educació entre la consellera i els sindicats, USTEC i la CGT, els convocants de la vaga, per mirar de desconvocar aquesta aturada.
3: Serà la primera trobada d'aquest nou curs. USTEC reconeix que l'aturada del primer dia pot tenir un seguiment baix. Yolanda Segura, portaveu.
16: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
3: De fet, va ser l'Assemblea de Docents qui la va proposar, no als sindicats.
2: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos.
3: És la resposta de l'intent del Kremlin de tancar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
18: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
17: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Salvador Illa confirma la visita avui a Kiev, la capital d'Ucraïna, tots i els últims atacs russos.
3: Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra.
19: El que venim a fer és a mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
3: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
2: Notícia destacada també de les últimes hores, l'accés a l'aplicació del sistema sanitari català, La Meva Salut, s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes entre els usuaris, especialment la gent gran.
3: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ell. Alguns ciutadans consideren, però, que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
20: Em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
21: Que la gent gran no se'n surten amb aquests temes de contrasenya.
3: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
2: A partir de 9:45 en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut. I a la cultura ja està en marxa la mostra del cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
22: El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula Ink de Danny Boyle.
2: Venècia, Òscar Callau.
23: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Well,
24: today I do. Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
23: Des de Venècia, Òscar Callau, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
22: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors es volen acostar més que mai al món digital i en aquest sentit es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes i cada dia es farà també un podcast en vius, entre els quals el del 3CAT Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
0: Les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
22: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
2: I teatre. Sergi Balbé l'ha estrenat l'obra Ella i Màquina, la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants.
22: El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i ara el dirigeix protagonitzant l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai.
2: Montse Pujol.
4: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 que després d'haver dedicat la vida als altres es pregunta qui l'ajudarà ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Balbel també parla de la revolució digital. Són declaracions de Balbel en una entrevista al Catalunya Nit.
5: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens vol fer la vida millor.
4: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 6:45 del matí, pel que fa al temps. Avui continuarem amb temperatures desbocades. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb xifres que poden arribar altra vegada als 37-38 graus a les comarques de Ponent. Al Pla de Bages també s'arribarà a aquestes temperatures, per sobre els 32 graus a molts llocs de l'interior. Ahir ja vam tenir un altre rècord de temperatura per un mes de setembre. Es va produir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Van arribar als 33,6 graus. Avui, o com a mínim demà i demà passat, probablement es tornaran a superar aquestes xifres. I és que avui el temps serà assolellat, amb sol, alguns núvols baixos tan sols al Delta de l'Ebre, i de cara a aquests pròxims dies el temps continuarà sent tranquil, però encara més càlid. Divendres, dissabte i diumenge és probable que els llocs més càlids del país arribi als 40 graus.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs a l'R1, la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha alguns retards perquè encara cueixen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. Adif explica que la incidència, això sí, ja s'ha solucionat. D'altra banda, a l'R16, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona, porta un retard de mitja hora.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana, a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
26: Los pinos, pero muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'escalada del preu del petroli arrossega els mercats, els parquets europeus van tancar i amb retallades. L'IBEX 35 va caure lleugerament i avui iniciarà la jornada des dels 19.700 punts. Després que ahir el president de la Reserva Federal dels Estats Units, John Williams, digués que no hi ha senyals clares per a pujar els tipus d'interès aquest mes, les borses de Wall Street van tancar en verd. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, també ho veuen amb bons ulls. El Nikkei de Tòquio i la borsa de Xangai creixen un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
27: Torna al Catalunya Nit.
28: Tornem, però amb un horari nou.
27: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
29: Catalunya Nit.
28: Un informatiu en profunditat.
27: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
29: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Amb horari nou.
28: De 9 del vespre a 11 de la nit.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
29: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
29: Puyal 50, una edició especial dels Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
1: Messi, encara Messi...
11: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
1: Compte, gol!
11: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
29: Commemorem 50 anys de futbol en català.
11: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
2: Deu minuts i a les 7 del matí, que estarà us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
2: I a Girona saludem la Núria Paraire. Bon dia.
12: Bon dia.
2: Arrenquem a Lleida. Avui parlem de la barema a la denominació d'origen Costers de Segre, que s'acabarà abans del previst, Pere Joan.
8: Exacte, s'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Així, mentre que en un any habitual la collita s'allargava fins al voltant del 18 o 22 d'octubre, enguany, previsiblement, haurà acabat a finals de setembre. En algunes varietats, l'avançament respecte d'un any normal arriba fins a un mes i mig. Amb tot, la DEO preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat en bona part gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. Una DEO que celebra enguany el seu 40è aniversari.
2: A Tarragona estarem atents als resultats de la primera reunió de treball que la mesa del Parlament farà a l'Espluga de Francolí, la Conca de Barberà. Ricard.
9: Doncs sí, i curiosament comencen la feina anant a un alberg, que és un indret que associa més aviat a les vacances d'estiu. Bé, mireu, no és un alberg qualsevol. Aquest equipament de la xarxa Senescat va reobrir a la primavera després d'un any d'obres per fer-lo energèticament més sostenible. Bé, a partir de les 10, els membres de la mesa, encapçalats pel president Josep Rull, planificaran el nou curs polític. És la quarta reunió de treball que la mesa fa fora del Palau del Parlament per planificar un nou període de sessions.
2: A Barcelona, Marc, avui pendents de Kif?
10: Sí, pendents concretament, Francesc, de la intervenció que farà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kif per l'augment dels atacs russos. L'ha convidat el seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko. Això en un dia en el qual hi ha molta cultura a les comarques de Barcelona. Destaquem tres propostes, Francesc, la primera, però també a la capital, volem dir, però també a Sitges i l'Hospitalet de Llobregat. La primera, ara sí, avui es presenta la temporada 26-27 del Teatre Poliorama de Barcelona. La segona, el Festival de Sitges presenta la seva 59a edició i, per acabar, el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge Curiós, que aterra per primer cop a Catalunya. Es podrà veure fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
2: I a les comarques gironines, una bona notícia, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles, Núria.
12: Doncs sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i han vist que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la llacuna de les cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. La reintroducció d'aquesta espècie va començar l'any 2006, fa 20 anys, i ara constaten que n'hi ha una població estable.
2: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
11: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
29: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
14: Els transportistes no volen sentir a parlar.
13: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
29: Catalunya Migdia.
11: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-la.
29: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
29: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
11: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
16: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
11: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
16: I si fas la ventana en donarien alguna cosa? No.
11: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
17: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
11: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia amb Elisenda Carot.
29: La solució. Passa-ho. El matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
0: Avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asensio, per haver difús una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. A més, també li acaben de retirar el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al Tot Costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo Vallecano exigeix jugar aquest dissabte a Vallecas perquè el camp diu que ja s'ajusta a la normativa.
2: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
3: Gràcies, Martina Navratilova, per ser font d'inspiració. Són paraules de Roger Federer al seu discurs del Saló de la Fama del Tennis. I doncs, on sou ara els altaveus del mantra sobre la falta de referents per les dones? De tant repetir-ho, ho heu convertit en opinió pública quan en realitat totes sabem que és una narrativa imposada de control social i condescendència per frenar la nostra evolució. L'esport i l'excel·lència no tenen gènere. La grandesa inspira tothom, sense distincions. El que volem les dones són oportunitats reals per poder competir, liderar i créixer amb igualtat de condicions. Deixeu-nos ser qui volem ser i ser nosaltres mateixes. Gràcies, Roger Federer.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el canvi d'horari del nou concurs de Telecinco.
4: Després de tota la maquinària pesada que va desenvolupar Telecinco per furtar-li el rosco de passapalabra a Antena 3, després de tota la lluita, ara resulta que la cadena no s'atreveix a competir cara a cara amb el mític programa que presenta Roberto Leal i posarà rueda a la letra amb Carlos Overa una hora abans de passapalabra per no competir. Jo, que esperava un duel televisiu com el de Broncano i Pablo Motos, i ja no estarà. Quina decepció.
2: I avui que seguirem parlant de l'arribada de migrants a Ceuta, Marc Garriga recomana la pel·lícula Yo Capitán.
5: Matteo Garrone, el director de Gomorra, explora les dificultats extremes que viuen els immigrants que travessen l'Àfrica per arribar a Europa. Ajuda a entendre que Ceuta és l'última o la penúltima etapa d'un trajecte que comença, en el cas del film, a Dakar, al Senegal, i que passa per diversos països on aquestes persones són maltractades, estafades, empresonades i abandonades, finalment. El cineasta italià construeix un thriller dramàtic difícil de veure en algun moment, però absolutament enlluernador, molt real, però gens morbós, davant del qual és impossible quedar indiferent. Yo Capitán es pot veure a Movistar Plus, HBO i Prime Video.
2: I què deien els altres ahir, Jubany?
6: Aquests dies encara estem atents a les arrencades de temporada de diferents programes de ràdio, per exemple, el de Carlos Alsina, a Onda Cero, que ha desaparegut de primera hora per reaparèixer a les 10 molt més zen.
18: Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación y en la de Alsina.
6: Ahir també vam sentir com Jiménez Los Santos aconseguia relacionar la crisi de Ceuta amb Catalunya.
19: Además, si cae Ceuta, cae Melilla, cae Canarias y, por supuesto, cae Cataluña, el País Vasco.
6: I a la COPE, Carlos Herrera carregava contra el ministre Marlaska.
20: Es información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. O el ministro del Interior.
6: A quarts d'11 sentirem què ens diuen els altres avui.
2: Gràcies, Jubany.
21: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui, el Matí de Catalunya Ràdio.
10: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
23: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
10: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
23: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carles Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
10: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: dia, que n'alies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Ai, mira, aquestes emocions a aquesta hora.
1: T'estic posant unes cançons últimament de la teva època, eh?
0: Ui, ja era granadet, eh? Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de la banda americana Toto i el seu nou èxit del 92 Àfrica. I és que tal dia com avui, un 3 de setembre, però de l'any 1986, a Sud-àfrica, el bisbe i Premi Nobel de la Pau Desmond Tutu va ser nomenat oficialment arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap. Va ser una fita històrica i va trencar les barreres racials a la cúpula de l'església del seu país, convertint-se en el primer sud-americà negre a aconseguir-ho. La seva lluita social va tenir un objectiu molt clar: fer servir la seva nova autoritat religiosa per pressionar el govern a favor d'una transició democràtica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a dues hores, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats. És la intervenció que va demanar per donar detalls de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc. Aquesta compareixença, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha quedat alterada per l'informe policial que afirma que forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta. Això fa trontollar la versió del govern espanyol, que fins ara s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de la crisi, i, de fet, tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols la col·laboració de Rabat. Per tant, amb aquest panorama especialment delicat, avui Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 del matí. Ho seguirem amb la Paula Brujats. Madrid, Paula, bon dia.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com deia la Paula, el govern espanyol insisteix que aquest informe policial que assenyala la convivència de policies marroquins es va fer a partir de l'anàlisi de vídeos de xarxes, sense fons sobre el terreny, i que no assenyala l'autoria del Marroc. Ampliem una mica més aquest contingut de l'informe. Ot Serra.
3: La policia parla de permissivitat total. Els migrants interrogats admeten que els agents marroquins els donaven indicacions sobre la ruta. Havien de travessar per l'aigua i per la zona del Tarajal. A l'informe es parla de planificació prèvia, direcció estratègica i operacional i de diverses fases d'execució. Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten els efectes: desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
0: Estem parlant, per tant, d'un informe que qüestiona la tesi que el Marroc no va tenir res a veure a l'entrada massiva. I avui, El Mundo, per exemple, publica dos informes més que també desmuntarien que el govern espanyol no n'estava al cas. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva de Ceuta. El primer informe és de la intel·ligència militar, que el 27 de juliol qualifica de molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30, de tres dies després. El segon informe és just abans de la llau humana, és una nota informativa interna, en aquest cas de la Policia Nacional, que adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment amb caràcter immediat. De fet, segons El Mundo, la paraula extrem en aquest informe apareix en majúscules, subratllada i en negreta, i l'expressió caràcter immediat surt en negreta i subratllada.
0: I això l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez. Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es va convertir en marxes contra el govern espanyol. I això que sentiu són aldarulls, perquè a Madrid van acabar amb aldarulls diversos detinguts i també alguns policies ferits. Dani Senceaja.
5: La plaça civil s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal, amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, lamentablemente, con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I decibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar també de convocatòries antiracistes.
4: A Barcelona, per exemple, un cordó policial va evitar que es trobessin les dues protestes. A un costat, la convocada per Ceuta contra Pedro Sánchez amb el suport del Partit Popular i de Vox. A l'altra, la que muntaven col·lectius socials, sindicals o, per exemple, els comuns.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Es sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
4: Això deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També n'hi va haver de mobilitzacions per la qüestió de Ceuta, a Girona, a Lleida, a Tarragona. A Tarragona, de fet, hi havia el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
4: Per cert, avui el diari La Vanguardia recull una enquesta interna del Partit Popular segons la qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez s'hi ha amagat informació.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Montserrat Ebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart.
12: Avui és dijous 3 de setembre i esperem un altre dia de sol i de calor. Només destaquem alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant durant el matí, amb unes temperatures que pujaran 1 o 2 graus més que ahir. Podria arribar-se als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent i de la Catalunya Central.
13: A les carreteres, atenció si sou, us heu de desplaçar per la P7 perquè està tallada a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions d'uns 5 quilòmetres des de Santa Perpètua.
0: Ara són les 7 i 7. I repassant aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Últim intent.
13: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix aquest matí amb els sindicats que han convocat vaga per dimarts que ve, primer dia de curs escolar.
0: Maria Costa.
13: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
15: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
13: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre el crim de Manresa. Llegim avui al País i La Vanguardia novetats sobre els dos menors detinguts, problemàtics i amb antecedents.
16: Un dels dos de 16 anys va deixar l'escola quan en tenia 10. Va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 anys malviu al carrer amb entrades i sortides a centres.
17: L'altre, de 15 anys, té un historial de detencions per robatoris amb violència. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran.
18: La nit dels fets, la víctima primer va intentar mediar en una baralla i més tard va tornar a coincidir amb un dels grups i va ser aleshores quan va començar una trifulga. Un dels detinguts va clavar-li una punyalada mortal al cor. La policia va trobar els dos joves en uns baixos ocupats on malvivien amb altres adolescents.
0: Indignada.
13: Tots dos són nascuts a Manresa, el primer de pares marroquins, l'altre de pares catalans. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar el matí de Catalunya Ràdio contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
19: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: Dol i indignació.
16: Mentre el jutge ha enviat els dos menors a un centre d'internament acusats d'un delicte d'homicidi al Bages, s'han succeït en les últimes hores els actes d'homenatge a la víctima.
0: Manresa, Nàtia Dell.
20: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
21: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
22: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
23: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i la violència.
20: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es torna a aprovar.
17: La Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 d'aquest mes. Fa més d'un any que la carpeta no és sobre la taula dels ministres d'Exteriors. Ara el govern espanyol ho ha tornat a demanar. No consta que els països que s'hi oposaven, liderats per Alemanya, hagin canviat d'opinió.
0: A Ucraïna.
18: Aquest matí el president Salvador Illa comença el seu viatge oficial a Ucraïna durarà un dia i mig, un viatge que fa amb el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
13: L'objectiu és mostrar a Ucraïna que Catalunya vol col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra, en parlava Illa des de Varsovia, Polònia.
1: El que venim a fer és a mostrar-nos el coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: Més atacs.
16: El viatge del president s'ha acabat fent amb una comitiva molt reduïda perquè en els últims dies s'han intensificat els atacs russos. Justament aquesta matina d'un bombardeig ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Hi ha 8 ferits. També s'han sentit explosions a la capital.
0: Limitar els visats.
17: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
3: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
2: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar el dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita Gaza.
18: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho fa en plena precampanya electoral dels comicis del mes que ve i el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja. 2 d'ells eren menors.
0: Les favorites.
13: Avui a 11:15 del matí sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya. Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de Los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
0: Fito Páez a Barcelona.
14: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí.
16: Avui el músic argentí actua a la capital catalana en un concert en acústic a les 9 del vespre al Palau de la Música.
0: I polèmica.
17: Amb l'aplicació La meva salut, fins ara s'hi podia entrar amb una contrasenya, però a partir de l'any que ve només es podrà fer a través de l'IDCAT mòbil. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans critiquen que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
24: En parlarem. Em falta molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de
18: la
24: fer.
18: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'actual i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans.
0: Bé, que en parlarem a partir de 9:15 avui al matí de Catalunya Ràdio. I sobre la dependència, més beneficiaris i més gent que espera.
13: En una dècada, Catalunya ha augmentat un 75% les persones que es beneficien del sistema d'atenció de la dependència. El sistema, a poc a poc, s'hi han anat posant recursos, però l'envelliment de la població també fa incrementar la llista d'espera. Ara hi ha 50.000 persones, un 14% més que fa només un any.
16: Avui el Senat aprovarà el dictamen de la llei de dependència i la discapacitat. El director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
25: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, canvi de cicle.
26: Això és el que afronta l'equip de futbol femení del Barça. Patrick Guijarro és la nova capitana de l'equip. Són declaracions al tot costa.
27: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes. Tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
26: Unagi deixa el Girona pel Panathinaikos per 16 milions d'euros. El Sabadell, nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic.
0: I ara que són les 7:14, repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
13: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i avui totes les portades centrades sobretot en Ceuta. Tota la premsa assenyala amb contundència la gestió que n'està fent el govern espanyol, amb l'excepció del País, que hi passa força de puntetes i parlen simplement de tempesta política. En canvi, el Mundo titulen directament que els dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els migrants i La Vanguardia parla que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat
4: el detall. L'Ara també s'hi suma i diu que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Avui totes les portades també van acompanyades de fotografies de les manifestacions d'ahir a Cibeles, a Madrid, contra la gestió de Sánchez amb aquesta crisi. Això sí, només l'Ara té en portada una fotografia de la manifestació que hi va haver ahir a Ceuta. Per cert, que avui també llegim el reconeixement a George Clooney guardonat amb el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
5: Citroën.
8: Condicions a citroen.es.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
10: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 21 graus als Pallaresos, 22 a Benissanet i 19 a Blancafort. Detenen a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi, Ricard Buigas.
11: La Policia Nacional va detenir els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta que porta el cas ha decretat el secret de les actuacions.
10: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, ja ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. Afronten la represa amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barranca.
28: Preveuen estar al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. De moment han trobat un mar amb molts crustacis i amb canvis en algunes espècies. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors.
29: En gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim la erupció del llangostí cafè. Per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
28: Marcat el calendari, tenen ja el mes de desembre, quan Brussel·les aprovarà els dies de pesca permesos per l'any vinent. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Agafem-ho tot, nenes!
10: Torna al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, Ricard.
11: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va, de Glòria Rivera, n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, que ha traslladat a la Rambla Nova de Tarragona un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
30: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
11: L'espectacle inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani.
10: I encara a Tarragona ja s'ha fet públic el programa de les festes de Santa Tecla amb el foc com a protagonista. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc a la ciutat.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
32: el 56.878-56878 de la sèrie 17017.
31: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
33: Xato! L'estiu s'acaba.
34: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart i mig de vuit i avui és 3 de setembre del 2026, un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
13: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
2: La plaça civil s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
3: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada.
12: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
13: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament, molt conegut a la comarca, i ha fet un clam unànime contra la violència.
14: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nan obert, valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
0: Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Guiar.
15: Acompanyar algú per ensenyar-li el camí, per fer-li de guia. De guies n'hi ha de molts tipus, guies turístics, guies espirituals. Segons un informe policial, les forces de seguretat marroquines van fer justament de guies per als milers de migrants que van entrar a Ceuta fa més d'un mes. Un bon guia t'ha de portar pel bon camí. Un mal guia et pot portar pel precipici.
0: Visat.
15: Autorització que un estat exigeix per permetre l'entrada, el trànsit o l'estada d'un estranger al seu territori. També és una eina geopolítica que els estats fan servir per premiar o castigar altres estats. Per exemple, la Unió Europea treballa per restringir els visats als turistes russos com a resposta a la guerra híbrida del Kremlin.
0: Setmana.
15: Període de 7 dies naturals que comencen dilluns i acaben diumenge, però també pot designar un esdeveniment temàtic que dura uns quants dies, com ara la Fashion Week de Nova York o la Setmana del Llibre en català, que del 19 al 28 d'aquest mes reunirà a l'Arc de Triomf de Barcelona, editorials, llibreters, presentacions o signatures i, sobretot, lectors.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 330.000.
13: És el total de parats que hi ha a Catalunya. Tradicionalment, a finals d'agost augmenta l'atur perquè s'acaben els contractes del sector turístic. Una part de l'increment aquest any també s'explica pel procés de regularització d'immigrants.
0: 42%.
13: És el percentatge de trens de Rodalies que arriben puntuals, menys de la meitat. És una dada que Renfe ha admès després de dir erròniament que eren un 80% de trens. El retard mitjà dels trens és de 22 minuts.
0: 20.
13: L'Agència Espanyola de Medicaments ha prohibit la venda i ha retirat del mercat una vintena de productes aprimadors que contenen sibutramina. És un principi actiu que treu la gana, però que també té efectes adversos molt greus.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig moltíssima gent congregada, milers de persones en una plaça.
16: És la mobilització per Ceuta que hi va haver ahir a Madrid, a la plaça de les Cibeles. És la de la imatge. En concret, és la que veiem a la portada del periòdico. Segons la delegació del govern, hi havia 50.000 persones. Es va convertir en una protesta contra Sánchez.
0: A la segona imatge hi veig un casc negre, amb una màscara grisa, com un antifaç.
16: Sí, és el nou casc casteller que s'estrenarà per Santa Tecla i la Mercè. L'objectiu és millorar la fixació del casc a totes les mides i ampliar la protecció dels pòmuls, pont nasal i celles. El protector facial es planteja com un complement voluntari. És un casc que veiem a la premsa digital.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de les comarques de Lleida. És una paret d'escalada.
16: En concret, de la Vall d'Avui, es tracta de la paret inerte de Cavallers, una àrea perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És notícia perquè els agents rurals han tancat dues vies d'escalada de forma preventiva perquè hi ha un bloc inestable. Han pres aquesta decisió després de l'avís d'un escalador.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, la cara ve del temps, parlem dels noms de les grans borrasques que tindrem aquesta temporada. La primera es dirà, atenció, Adam. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem començat la nova temporada de Catalunya Ràdio, però també ha començat la temporada de borrasques i danes 2026-2027. De fet, a l'estiu és molt difícil que se'n formin, per tant, ara al setembre és el millor moment per començar-les a comptar i anomenar, i es posarà nom només a aquelles grans depressions que generin avisos taronges o vermells per vent, o també quan s'activi aquest nivell d'avisos per pluges o nevades que vagin acompanyades de vent. En el cas de les danes, també s'anomenaran les més perilloses. I s'aniran alternant noms masculins i femenins que han escollit els serveis meteorològics de França, Bèlgica, Luxemburg, Portugal, Espanya i Andorra. De fet, fa 10 anys que es fa i tot plegat serveix sobretot per millorar la comunicació d'aquests fenòmens. I ara sí, pels que vulgueu saber, si us dieu igual que una futura borrasca, us dic els noms. Són Adam, Bruna, Charles, Diane, Eric, Flora, Gabriel, Eloís, Igor, Júlia, Kevin...

0: Màrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dimecres, l'Enigmàrius feia síndria llargaruda que prolifera a Itàlia, i la resposta era melona. Una melona és una síndria llargaruda. En italià, els plurals acaben amb i, i la primera ministra italiana es diu Meloni. Avui dijous, el primer dijous de la Copa Enigmàrius, anem a la muntanya. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, de 6 lletres. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I atenció a aquest titular que circula. Un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia mostra la camisa a simple vista conforma un estampat hawaià semblant a uns cactus sense punxes, lleugerament pixelats. La majoria són verds. De tant en tant n'hi ha un de color lila, taronja o rosa. I tots ells tenen una vorada de color blanc. Segons diu la notícia, la camisa ha estat dissenyada de tal manera que el seu estampat altera les pistes visuals que fan servir els sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat per tal de no reconèixer una persona humana. Gràcies a l'estridència de la seva combinació de formes i colors, l'algoritme de les càmeres no és capaç de detectar la persona.
2: I això és real o fals?
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
3: Vinga, som-hi, a veure si ho heu encertat, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat és una notícia real. L'artista en qüestió és alemany, es diu Simon Weckert, i no és la primera vegada que intenta trolejar la tecnologia. El 2020 va passejar per Berlín amb un carro amb 99 telèfons mòbils perquè Google Maps detectés un embús de trànsit que no existia. Va, per cert, pels més atrevits. La camisa es pot comprar al seu web. Costa uns 80 euros.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: I ara, a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
6: Ens situem al camp de trànsit de Westerbork. És 1944. Un miler de jueus són transportats en tren, amuntegats en vagons de càrrega. Entre ells, l'Anna Frank, la seva família i les quatre persones amb les que els últims dos anys han viscut en la clandestinitat, amagades a la casa del darrere, fugint dels nazis. Dies que passaven entre les pàgines del diari de quadrets vermells amb què l'Anna Frank deixava constància d'una vida marcada per el silenci, la por i la incertesa. És 3 de setembre i aviat arribaran al seu destí, Auschwitz. Alguns acabaran a la càmera de gas, d'altres faran treballs forçats. És l'odi en la seva versió més extrema. Bon dia per recuperar aquesta història. Comencem amb If, de Michael Nyman, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula El diari d'Anna Frank.

Són 8:15. I avui és dijous, 3 de setembre del 2026. Ens despertem amb 21 graus a Sant Pere de Ribes, 15 graus a la Vall d'en Bas i 20 a la Pobla de Segur. El dia en què entrevistem...

0: Estarem a Elisenda Serra, del CatSalut, sobre les novetats en l'accés a l'aplicació La Meva Salut, que tantes queixes està provocant. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que a partir de les 9 seguirem la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per parlar de la crisi de Ceuta, una compareixença que arriba després de les protestes d'ahir i de la tempesta política pels informes policials.
2: La policia creu que agents marroquins van guiar els immigrants durant l'assalt. El govern espanyol manté que no hi ha prou proves per culpar el Marroc, però s'ha quedat sol amb aquesta tesi perquè tant els socis com l'oposició sostenen el contrari.
1: Sobre les marxes d'ahir i l'embolic amb els informes policials, en parlarem poc abans de les 9 amb Nacho Martín Blanco, del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns.
2: Quan queden només 5 dies per començar el curs escolar, el govern es reuneix avui amb els sindicats USTEC i la CGT.
1: És l'últim intent per desconvocar la vaga anunciada per dimarts de la setmana que ve. Les reunions que encapçalarà la consellera Niubó arriben després de tot un estiu sense contactes.
2: I Manresa dedica diversos homenatges a l'home mort la matinada de dilluns a dimarts. Avui a la premsa hi llegim detalls sobre els dos menors detinguts.
1: Tenien 15 i 16 anys, tots dos malvivien en uns baixos ocupats amb altres adolescents i acumulaven diverses detencions i entrades i sortides en centres d'internament.
2: I avui coneixerem les pel·lícules espanyoles preseleccionades per anar als Oscars, les que tenen més números, La bola negra de los Cabis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
3: Als esports, avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asencio, per haver difós una gravació de contingut sexual amb dues dones, unes d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al Tot Costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle.
0: I pel que fa al temps, avui es preveuen temperatures de fins a 38 graus. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Si són les màximes previstes en punts del Pla a Lleida o fins i tot als llocs més càlids de la Catalunya central, a la resta del país fàcilment se superaran els 33 o 34 amb un dia de sol amb 4 núvols baixos matinals al Delta de l'Ebre.
0: Mobilitat també a aquesta hora. Retards a diverses línies de Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. L'E, Raül, a línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha retards d'uns 10 minuts, segons Renfe, perquè encara cueixen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. També hi ha retards de fins a 20 minuts a l'R15, la línia que uneix Barcelona i Riba-roja d'Ebre, i a l'R11, la que connecta Barcelona amb Portbou. A l'R14, el tren que està anant de la Plana Picamont cap a Barcelona, va amb una demora d'11 minuts.
0: I les carreteres cua també d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha només un carril obert i retencions, com deies, d'uns 11 quilòmetres des de Mollet del Vallès, recordem, en sentit sud, de retruc, afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Més enllà d'aquest punt, lentitud amb aturades a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i a la Litoral, des de Sant Adrià a la Mar Vella, també en sentit Llobregat, derivat d'un altre accident.
0: Cop d'ull també a les portades. Marc Jurado.
7: Centrades avui, Ricard, en Ceuta, tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en aquesta crisi. Pel que fa a les fotos, l'Ara és l'únic que publica una fotografia de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Pedro Sánchez. A la resta de diaris, però, grans fotos gairebé calcades de la manifestació multitudinària de Madrid, amb la Cibeles plena vessar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. Per acabar, també avui en portada, La Meva Salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a les portades del periòdico i l'Ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem l'actualitat amb Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart. Són les 7:34. Obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
8: L'editorial de La Vanguardia, per exemple, es titula Marlaska, l'ull de l'huracà de Ceuta, i assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que va passar a la ciutat autònoma. L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut a Marlaska i malson per a Sánchez, i destaca que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia en aquesta crisi. crisi. Mentre que la directora del periòdico, la Gemma Martínez, assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles. L'editorial del Mundo va encara una mica més enllà i exigeix com a mínim el cessament del ministre de l'Interior, mentre que al País Avui només hi trobem un article d'opinió sobre Ceuta i és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Alerta del científic Salvador Massip al periòdico sobre les greus retallades i la increïble interferència política en l'àmbit investigador de Donald Trump als Estats Units, en un afany destructor inaudit fins ara en països democràtics. Massip recorda que els científics són una professió nòmada que busca els diners allà on sigui per investigar, funció clau pel progrés, però també per la qualitat de vida de tots els humans, i que la crisi que viu als Estats Units és fruit d'un pèndol sempre en moviment, però ara el pèndol ha oscil·lat en excés cap a l'altra banda.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
13: Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé!
15: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions. Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara altres notícies de la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fortunes que pugen i fortunes que baixen.
1: Les que creixen són les grans fortunes de Madrid, que eleven la seva riquesa. En canvi, s'estanquen les de Catalunya. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que el patrimoni mitjà declarat a la capital espanyola multiplica per 4 el català. També afegeix que les arques públiques van deixar d'ingressar 730 milions per les bonificacions del govern d'Ayuso.
0: I qui ha sortit a subhasta?
2: El Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre per 25.000, però ell el va comprar, l'havia comprat per 130.000 fa 6 anys. Ho llegim al diari Punt.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional després d'aquests canvis de preu. Resulta que el 2020 es va fer una taxació administrativa i no era real de mercat.
0: Rànquing de conductors.
1: Barcelona i Lleida entre les ciutats amb els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow la situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga, que encapçala el rànquing. A l'altra banda, els millors conductors, segons aquest estudi, són els de Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
0: I el banc més famós per als turcs és a Barcelona.
2: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. Et preguntaràs per què? Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, no és un banc modernista, ni tan sols és el banc on realment es va asseure Arda Turan, perquè el van renovar, si teniu curiositat, és a Jardiners de Gràcia, ho recull el Nacional.
0: Un possible nou parador nacional a Catalunya?
1: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no és el sac i ben lligat. De fet, es proposa, l'Ajuntament és qui ho proposa, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar al ple. Les primeres projeccions apunten a una quarantena d'habitacions, ho explica el diari Més.
0: I qui és l'orca Tonyi?
2: Doncs la considerada àvia de les orques de l'Estret de Gibraltar de 60 anys. I ara és notícia perquè algú li ha disparat a l'aleta i no se sap qui ha estat. Transició Ecològica ho ha remès a la Fiscalia de Medi Ambient per un possible delicte contra espècies protegides. Ho recull el País.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: L'administració de Donald Trump ha intervingut en el judici per la querella que el New York Times va presentar contra OpenAI perquè el ChatGPT utilitzava els arxius del diari sense pagar drets d'autor. Le Monde o el Financial Times avui destaquen que en un gest absolutament inèdit, el Departament de Justícia ha registrat un document en aquest judici on argumenta que si es limiten els models d'intel·ligència artificial es frustrarà el procés creatiu i científic i la prosperitat dels Estats Units. L'any que ve serà un any molt intens d'eleccions, n'hi haurà a Itàlia, per exemple, i el Corriere della Sera avui hi ja aborda la possible ingerència russa en aquests comicis. El diari recull declaracions del vicepresident Antonio Tajani, del partit Forza Itàlia, dient Moscou intentarà influir en les eleccions, però els italians no ens deixarem influenciar. I declaracions també de Matteo Salvini, de la Lliga, dient que veu un sentiment antirrus que el preocupa. Argentina, el Clarín explica que una banda de narcotraficants va intentar fer servir la imatge del Kun Agüero per ampliar els seus negocis. Portaveus de l'exjugador confirmen que fins i tot li van fer una oferta, però que la van rebutjar.
2: I en plan econòmic, el sou mitjà ja no arriba per comprar un habitatge de 70 metres quadrats a la major part d'Europa. Ho llegim a 5 dies. El 70% dels europeus viu en zones on ni una hipoteca a 30 anys permet accedir a un habitatge de mida estàndard. Expansión publica que la banca espanyola està pressionant auditories i consultores perquè baixin les tarifes, al·legant que en fan servir intel·ligència artificial. El diari escriu que és una estratègia més del sector bancari que vol mantenir a ratlla els costos. I la premsa de Salmó avui també recull els beneficis de les aerolínies estatals i l'economista diu que han tancat el millor any de la història. Les 6 principals companyies han elevat un 6% els ingressos. Segons el diari, tot això és fruit de l'èxit turístic del país i la intensa demanda de viatges.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prats.
3: El jugador del Madrid, Raúl Asensio, cau als inferns, remarca La Vanguardia, el madridista condemnat per anar begut quadruplicant la taxa d'alcoholèmia.
17: Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
3: El capità del Madrid multat amb 14.000 euros, la retirada del carnet de conduir 8 mesos, conduïa el seu Porsche Macan a 6:45 del matí i no escoltava precisament el matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil el va interceptar, li va fer un judici ràpid, va reconèixer els fets i va expressar el seu penediment. I qui també ha anat ràpid a fitxar ha estat el Barça. Coincideixen tots els diaris a dir que ha fet un equipàs. L'Esport diu que Flick ha reunit una plantilla excepcional durant el mercat de fitxatges. El Mundo Deportivo apunta que tot aquest encert en els fitxatges té un nom, el de Deco.

0: Paco, gran artífex del canvi pel Mundo Deportivo. El consens en Flick i la porta és total. Deco surt reforçat, destaca La Vanguardia. Ell i el seu gran aliat, Hansi Flick, han aconseguit ingressar 100 milions i invertir-ne 174 en 10 fitxatges. El periòdic afegeix que la porta bat el rècord de fitxatges sense haver patit el drama de les inscripcions. El diari ara s'atreveix a dir fins i tot que hi ha un mètode Deco: discreció, viatges llampec i complicitat dels jugadors. Una manera de gestionar molt personal que ha estat crucial. Tot i això, Toni Padilla diu que Marc Casado ens trenca el cor. El futbol és sovint cruel, ens enamorem de Xavi Espar, assistim al somni trencat d'un Casado moix, el noi que és capaç d'anar a Canaletes per celebrar un triomf. Que sigui malís, feliç, s'ho mereix, diu Padilla.
1: Beso per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Joan, bon dia. Una turista rep l'alta de matinada en un hospital d'Itàlia i ha de caminar 12 quilòmetres fins al seu hotel perquè no hi havia taxis de nit.
4: No, va passar a Pesquiera del Garda, una localitat de la província de Verona. Resulta que en aquesta població els taxis no treballen durant la nit, tot i ser una de les zones amb més afluència de turistes, i si ho fan, ho fan amb reserva prèvia i de forma excepcional. Per tant, la dona va haver de caminar els 12 quilòmetres quan acabava de rebre 8 punts de sutura en un ull, s'havia luxat l'espatlla i trencat un dit. Ho hem llegit al Mundo.
2: I benvingudes a Sexcel·lència, la data estupenda de Cindy Crawford i Salma Hayek.
5: L'article de La Vanguardia diu que és una expressió que combina sexagenari i adolescència i que vol definir la vida de les persones de 60 anys que són actives amb autonomia, temps propi i amb ganes de complir propòsits. Com si fos, vaja, un nou començament i allunyant-se de la bellesa, amb B baixa. Crawford Ford o Hayek formen part de la llista de personatges que promouen aquest estil de vida.
2: El tauró més estrany de la Mediterrània viu a Múrcia. Ara s'està esfumant i ningú sap per què.
4: El Confidencial explica que el peix guitarra, que es diu així, doncs perquè té un aspecte que recorda a la guitarra.
3: Molt bé.
4: És una...
2: De cinc cordes?
4: No, o... Sí. Suposo que sí.
3: No és ukelele, eh?
4: És una trompeta. Doncs és un animal estrany a mig camí entre el tauró i la rajada. I és
2: el
4: una
2: peix
4: espècie...
2: oboè, deu ser... Maco de veure.
4: Llarg, deu ser llarg.
2: Bueno, digues. És un animal estrany, estrany, no?
4: Sí, sí, sí. I que no es troba a cap altre lloc del Mediterrani. Els experts han detectat que hi ha un grup de peixos guitarra que es queden a Múrcia tot l'any. Perquè... però els més grans últimament han anat marxant com si fossin turistes. Ara estan investigant el motiu perquè toquen el dos.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: L'extenista Carla Suárez en fa 38, també l'actor Charlie Sheen, 61, i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que avui en fa 48.
2: I el Santoral?
5: Sant Gregori el Gran, Santa Basilissa i Sant Simeó.
2: Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs de la premsa d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
7: 3 de setembre de 1986, l'estiu de fa 40 anys a Catalunya, es van cremar gairebé 70.000 hectàrees de bosc. Els incendis més importants, el de l'Albera i el de Jorba, Veciana i Copons. Però els més simbòlics, sens dubte, van ser els focs que van afectar el massís de Montserrat. Les flames van arribar a ser una amenaça per a les instal·lacions del monestir. Hi ha una foto de Josep Maria Montaner que ha quedat per la història, on es veu el monjo de Montserrat, Ricard Maria, acompanyat de dos bombers que s'emporta la imatge de la Moreneta per salvar-la del foc. I ara fa 40 anys el príncep Felip ingressava a l'Escola Militar Naval de Marina, Pontevedra. Ja feia 10 anys que s'havia mort Franco, però quan el rep el director del centre, el capità Macavich, es veu com de la paret del despatx en penja un retrat gegant de Franco. I acabo amb novetats a Catalunya Ràdio per la temporada 86-87. Àngel Casas farà la tarda de 5 a 7 substituint Adelina Castillejo. I torna Mikimoto després d'haver acabat la mili. Tindrà un programa musical diari els vespres i també el dissabte a la nit, el Mikimoto Club.
2: I avui estem molt pendents de les carreteres, especialment perquè hi ha una retenció d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. Clàudia Serra.
8: Sí, és el punt més complicat a aquesta hora per un camió que s'ha incendiat en aquest punt que deies, a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Aquí només hi ha un carril obert i això provoca retencions que són ja d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Trànsit recomana vies alternatives, la C50 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida i la C58, la B40 i l'A2 en sentit Barcelona.
3: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassant aquesta dels titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per la crisi de Ceuta.
9: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar Rabat. Ángel Víctor Torres, ministre.
10: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedió en Ceuta.
2: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls.
11: La marxa liderada pel PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo del PP i Santiago Abascal de Vox.
12: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
13: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
2: I els dos acusats del crim de Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
9: El jutge que els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
2: La consellera d'Educació es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs.
11: Intentaran mirar de desencallar la situació. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
14: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
2: I avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola de les pel·lícules favorites per representar Espanya als Oscars.
9: Les que tenen més números són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per Tarragona. Clara Echevarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Bon dia, Ricard.
2: Girona, saludem la Laia Claret. Laia, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I a Lleida, l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
18: Bon dia.
2: Comencem, en aquest cas, per tu, Clara, a Tarragona, perquè han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi.
18: Sí, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis d'aquesta localitat, després que l'avi de la criatura presentés la denúncia per la desaparició. En aquest habitatge, la policia hi ha trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnutrits en un espai envoltat de brossa i excrements. D'altra banda, també destaquem que la flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, espera mantenir les 2.200 tones de pesca de l'any passat. Amb el final de la veda són optimistes, entre altres coses, per l'elevat nombre de crustacis que hi ha.
2: I parlant precisament de nadons i d'homicidis, a les comarques de Barcelona, els Mossos investiguen, Marc, la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic.
16: Sí, en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta. I canviem de tema. Per acabar, de més bon humor, destaquem tres propostes culturals. Avui es presenta el Festival de Sitges, que arriba a la seva 59a edició. També el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge curiós al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
2: I a les comarques gironines, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles. Laia.
19: Sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i què hem vist? Doncs que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la de Cuna de Cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Canoris. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat de poder volar del niu, una xifra històrica des que segueixen aquestes dades. I també, com el Marc, acabem amb dada cultural. Avui estarem pendents de l'anunci de la programació de Flamenc Gil, Festival de Flamenc de Girona, un festival que aquest any estrena col·laboració amb temporada alta de teatre.
2: I a Lleida, la barema a la denominació d'origen Costers del Segre s'acabarà abans del previst, Estela.
18: Sí, i una vegada més, això s'explica per la calor que ha accelerat la maduració del raïm. S'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual. Així, si habitualment la collita s'allargava fins al voltant del 20 d'octubre, enguany tot indica que a finals de setembre ja s'haurà acabat amb tot. La DO lleidatana preveu mantenir
15: mantenir el volum productiu respecte de l'any passat, sobretot gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. També ens fixarem en els veïns de Castellciutat, a la Seu d'Urgell, que diumenge a la tarda, atenció, han convocat un tall a la carretera N260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble. Hem de tenir en compte que aquest poble està dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
2: Doncs gràcies, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
8: Adéu,
2: bon
8: dia.
17: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir avui de casa, ara mateix sapigueu quin temps ens espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, es va confirmant aquesta calorada d'aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Si la massa d'aire que tindrem el cap de setmana serà excepcionalment càlida, estem parlant de 8-9 graus per sobre del que és normal en aquesta època. Vinga. Es traduiran màximes per sobre els 35 graus a bona part de l'interior. Fins als 40 podrien arribar als llocs més càlids de Ponent. Això ho notarem a partir de demà i també el cap de setmana. La bona notícia és que també es veu al final d'aquest episodi, que serà al voltant del dia 9, dimecres que ve. De moment avui, dia de sol, dia de calor, alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre, i avui les temperatures més altes ja poden arribar als 37 o 38.
2: I pel que fa al trànsit, pendents de l'AP7 a Cerdanyola, on, com ara explicàvem, hi ha una cua quilomètrica, cues quilomètriques per un camió incendiat. Clàudia, com està la situació ara mateix?
8: Doncs mira, sabem que és un camió que transportava productes congelats que s'ha incendiat en aquest punt a Cerdanyola del Vallès, a la P7 en sentit sud. Només hi ha un carril obert i això provoca retencions d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30, que va paral·lela a la P7. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida, i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona. Però és que també estem pendents de la ronda litoral, on un accident talla en aquests moments aquesta via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc. Hi ha retencions també en direcció contrària, en sentit Trinitat, des de la zona franca.
2: Doncs molta precaució avui a les carreteres, sobretot per aquesta incidència que hi ha a la P7, un camió que, Clàudia, sabem alguna cosa de com estaran, si es retirarà aviat o no?
8: Els bombers encara estan treballant a la zona. De fet, des de les càmeres de trànsit s'ha vist fum, fins fa ben poca estona. Per tant, sembla que encara hi ha feina per fer.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
8: Fins ara.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
22: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
24: Los pinos, pero muchos, muchos, muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado, falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí, o sea, que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
22: Un rebut que no entens, una administració que no et respon, una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
2: Aquesta és la bústia de denúncia, 636-36-06-09.

0: I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el quilo de préssecs a 3 punts diferents del territori. Lara García, bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb els préssecs més famosos de Catalunya, els de les comarques de Lleida, que són els més famosos perquè és on més n'hi ha. De fet, 85 de cada 100 tones de fruita dolça que es produeixen a casa nostra són de la demarcació de Lleida. El preu del quilo de préssecs ronda els 50 cèntims. A la Llotja de Bellpuig sentim en Manel, un pagès de la zona.
2: Doncs el quilo de préssecs ara mateix estaria entre uns 45 i uns 65 cèntims, depenent del calibre i del mes de recol·lecció.
1: Després de les comarques de Lleida, on més préssecs es conreen és al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En Fernando Moné, pagès de Riudoms, ens explica els preus que hi ha al mercat de la canonja, al Baix Camp.
3: Bueno, el preu va en funció del calibre. Aleshores, un calibre 20, un préssec groc, ara estaria 2 euros. Un calibre 18, que s'entén que són 18 préssecs que va com una caixa, val? Aleshores estaríem sobre 2,30. Amb groc, amb vermell, el preu és més baix. Estaríem entre un calibre 20, 1,70 i un calibre 18, doncs estaria sobre 1,80.
1: I acabem amb el préssec d'Ordal, que es conrea a la comarca de l'Alt Penedès i representa només un 4% de la producció. És una de les variants més cares perquè se'n fa molt poc. S'enfila fins als 80, 90, 1 euro al quilo de préssec. Sentim en Jaume Gardenyes, responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
4: El préssec d'Ordal sempre s'està venent molt més car perquè la diferència de producció de Lleida o de les Terres de l'Ebre que va directe al consumidor. El marge de benefici sempre hi és amb aquest préssec.
0: I on van a parar els nostres impostos avui dijous? Què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia. Doncs no tenim a l'Ot Serra. I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, David i Victoria Beckham han tornat a revolucionar-les. El matrimoni ha compartit un vídeo en què ensenyen l'última collita del seu hort. Es tracta d'una carbassa amb una forma suggerent. Bé, perquè us feu una idea, es tracta d'una hortalissa que té més ADN d'albergínia de Txernòbil que de carbassa britànica. Doncs bé, David Beckham mostra orgullós la magnífica troballa mentre na Victoria manifesta astorada que no havia vist mai una cosa semblant. Escolteu.
6: What is that?
7: David, it is a pumpkin.
6: I've never seen one that shape.
5: Fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que Victòria s'ha passat dues nits sense dormir i que han aprofitat l'hortalissa per fer-ne un centre de taula, Ricard. Mm. I és que Camp Beckham ja estan preparats per la tardor.
0: Hem vist centres de taula més horrorosos, vull dir que
5: sí.
0: Està bé.
5: Sí,
0: sí. Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
5: Adéu.
8: No estàs sol, no tingues por.
0: I per arribar al punt de les 8 del matí, cada dia dediquem una cançó i avui, 3 de setembre, és un dia per dedicar una cançó a aquelles persones anònimes que sortiu al carrer a dir la vostra, que combateu el racisme sense por. Una gran majoria social que no crida, però que diu les coses clares, que no fa tuits i que dona la cara. Gràcies i seguiu així. Sense

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 3 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: L'hotel Antiga del nucli antic de Calafell s'ha proclamat guanyador de Joc de Cartes. El restaurant regentat per Salvador Vallès s'ha imposat als altres restaurants de Calafell, Sirocco i Duval, en una edició del programa de 3CAT, que es va emetre ahir a la nit, dedicada a trobar el millor suquet de peix de la Costa Daurada. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La Diputació de Tarragona subvenciona amb 10.000 euros el portal web d'ocupació de l'Ajuntament de Calafell. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el pròxim dissabte 12 de setembre l'espectacle Simply the Best, Tina Turner, un tribut dedicat a una de les grans veus de la història de la música. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 membres d'un grup criminal i desmantellen 3 plantacions de marihuana al Montmell i Querol. A la Plana General ens apropem a Barcelona amb motiu de la Setmana del Llibre, que comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en 11 espais. L'atur s'incrementa un 4,12% a l'agost a la demarcació de Tarragona. I els esports, el flamenc és molt més que música i dansa. També pot ser una manera de cuidar-se, desconnectar i guanyar confiança i de practicar activitat física. Avui ens apropem a la filosofia de Raquel de Prada, que té en marxa Segur de Calafell un espai de flamenc amb activitats per a diferents edats i nivells. I també flamencoteràpia per a adults a través de l'Associació Món Inclusiu de Calafell. Hem parlat amb la Raquel de Prada perquè ens expliqui què ofereixen les seves classes, a qui s'adrecen i, sobretot, del flamenc des de la vessant artística i cultural.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem al començar, l'hotel Antiga del nucli antic de Calafell s'ha proclamat guanyador de Joc de Cartes. El restaurant regentat per Salvador Vallès s'ha imposat als altres restaurants de Calafell, Sirocco i Duval, en una edició del programa de 3CAT, que es va emetre ahir a la nit, dedicada a trobar el millor suquet de peix de la Costa Daurada. El programa, conduït pel presentador i cuiner Marc Ribas, va començar el recorregut al Sirocco, al port de Segur de Calafell. Va continuar al restaurant de l'Hotel Antiga i, finalment, al restaurant Duval de Calafell Platja. L'Hotel Antiga va aconseguir la millor puntuació i es va proclamar guanyador del programa. Una victòria que permet a l'establiment del nucli històric posar en valor la seva aposta per la cuina marinera i tradicional i al mateix temps dona visibilitat a la gastronomia de Calafell. Després de competir, l'Hotel Antiga ja pot presumir d'haver assolit el reconeixement al millor suquet de peix d'aquesta edició de Joc de Cartes. Tot seguit escoltem les declaracions de Salvador Vallès als micròfons de Calafell Ràdio.
2: Aquesta oportunitat ens va sortir, i de fet ens va trucar TV3 per si volíem participar en el programa Joc de Cartes. I jo més o menys el segueixo, el conec aquest programa, i la primera resposta va ser que millor no, perquè bueno, és un programa que a vegades pot sortir ben parat, no, la veritat, o pot sortir mal parat. Però la noia molt amable de TV3 em va dir: escolta, pensa tu, potser la setmana que ve et tornarem a trucar, tu pensa tu, tenim bones referències vostres, no passa res si no participes, o si participes, és una experiència i tal. Total que al llarg de la setmana m'ho vaig estar pensant i bueno, vaig dir: ostres, tenim un espai que és bonic, tenim una cuina que està molt bé, tenim un personal que és molt amable i molt simpàtic, i el menjar que fem a la gent li agrada bastant i anem fent, no? I van repetint i anem fent. I llavors els hi vaig dir que vale, que sí, que endavant, que estàvem interessats en participar.
0: Com hem dit abans, la temàtica d'aquesta edició de Joc de Cartes era el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
2: Jo inicialment pensava que competiríem en restaurants, doncs, de Cambrils o del Serrallo o de Torredembarra, no? De restaurants de peix de tota la vida. I jo vaig pensar que ho podia fer bé, perquè estic acostumat a fer el rap amb patates, que és el nostre suquet d'aquí de Calafell, i que, bueno, amb aquest suquet podrien competir amb altres suquets de peix dels altres restaurants. I així ens va ser. Vaig fer el rap amb patates com a suquet de peix, a part de fer altres plats com l'ànec mut amb peres, el pollastre de pagès amb prunes i pinyons, el pop a l'all i pebre, altres plats que teníem a la carta.
0: El Salvador Vallès ens explica que la gravació es va realitzar durant 3 dies seguits aquí a Calafell i que va ser força intensa.
2: És bastant real, vull dir, no filmen realment el que està passant, tal com tens les coses a la teva cuina, a les teves neveres, al teu jardí, al teu restaurant, tal com respon, no sé jo com sortiré, no? Perquè se'm pot escapar una paraulota amb els nervis o haver fet algú mal fet, eh? Vull dir, és que és una incògnita que no sé pas per on anirà. Però sí que t'haig de dir que és real tot el que passa. No hi ha cap simulació ni cap mena de teatre més enllà de que tens les càmeres que et diuen ara... doncs serveix, torna a servir o no, aquesta toma, no? Aquesta d'allò no ha quedat bé, tornem a repetir. Més enllà d'això, tot és bastant fidelina.
0: El Salvador Vallès també ens explica quina ha estat la relació amb els altres restaurants, tenint en compte que és un programa competitiu.
2: La relació amb els altres restaurants ha estat normal dintre del que és un programa que la gent va guanyar. Aleshores, va guanyar... No vull dir que jo no anés a guanyar també, no? més que a participar, però quan vaig veure que es anaven buscant les mancances o es anaven buscant les coses que estaven malament en vez de dir les coses que possiblement estaven bé o que es qüestionava si el menjar era bo o no era bo, vaig veure una mica de tensió que després es va posar de manifest al final, no? La confrontació, es veu aquesta tensió.
0: I així va rebre el Salvador Vallès de l'Hotel Antiga el reconeixement al millor restaurant de suquet de peix de la Costa Daurada.
2: Ostres, el reconeixement, em vaig sentir molt bé, la veritat, molt, molt confortant, perquè vaig patir en tot el concurs i sobretot a la confrontació. I la cosa va anar molt ajustada. Sí que en primera instància, entre els tres restaurants, vam quedar els més ben posicionats, bueno, van quedar els primers, però després faltava el vot de qualitat del presentador, no? Del Marc Ribas. Em vaig sentir molt bé i molt, molt content d'haver guanyat, evidentment. En tot l'equip ho vam celebrar.
0: Joc de cartes és un concurs de cuina i televisió de 3CAT on competeixen diversos restaurants de la mateixa zona amb una temàtica o tipus de cuina similar. En aquest cas ha estat, com hem dit, el millor suquet de peix de la Costa Daurada. Aquest programa el podeu recuperar a la plataforma web de 3CAT.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Anem amb més notícies del nostre municipi. La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 10.000 euros a l'Ajuntament de Calafell. L'ajut corresponent a la convocatòria de l'any 2025 representa el 63,79% de l'import elegible, que ascendeix a prop de 15.700 euros. Els diners es destinaran a finançar el cost del web d'ocupació de l'Ajuntament, un espai digital que agrupa els recursos municipals vinculats a l'activitat empresarial i l'emprenedoria, entre els quals hi ha el Vilarenc Zenit i el Port Zenit. L'objectiu és facilitar que les persones emprenedores i les empreses puguin trobar informació sobre aquests espais i els serveis que ofereixen i alhora reforçar-ne la promoció i la dinamització. En el cas del Vilarenc Zenit, es tracta d'un espai empresarial que ofereix diferents recursos, com ara llocs de coworking, despatxos, sales de reunions i presentacions, domiciliació empresarial o serveis de recepció. L'equipament està pensat per donar suport tant a persones persones que volen posar en marxa un projecte com a empreses que busquen un espai de treball. El projecte també incorpora l'espai empresarial i de coworking del Port de Segur de Calafell, ampliant així l'oferta municipal d'espais destinats a l'activitat econòmica i professional. La Diputació de Tarragona explica que aquesta línia d'ajuts busca promoure iniciatives públiques que fomentin i dinamitzin els espais d'allotjament empresarial, com vivers d'empreses i espais de coworking al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

0: I el nostre municipi, també el Teatre Joan Colet de Calafell, acollirà el pròxim dissabte 12 de setembre l'espectacle Simply the Best, Tina Turner, un tribut dedicat a una de les grans veus de la història de la música. La proposta començarà a les 8 del vespre i oferirà al públic una nit de música i emocions a través d'alguns dels temes més coneguts de la trajectòria de Tina Turner, un artista que va convertir cançons com The Best, Private Dancer o Proud Mary en autèntics himnes. L'espectacle vol recuperar sobre l'escenari l'energia, la força i l'esperit de les actuacions de Tina Turner, amb un repertori pensat per a tots els públics. El concert forma part de la programació del Teatre Joan Colet, un equipament que manté durant tot l'any una oferta vinculada al teatre, la música i els espectacles. Les entrades per assistir a Simply the Best Tina Turner es poden adquirir a través de la plataforma web socoentrades.com. Repeteixo, socoentrades.com. La cita, recordo, serà el dissabte 12 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Joan Colet de Calafell.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell van detenir el passat 26 i 27 d'agost tres homes de 24, 29 i 35 anys com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes. La investigació es va iniciar arran d'informacions que apuntaven a l'existència de diversos cultius intensius de marihuana en immobles situats en dues urbanitzacions, una al Montmell i l'altra a Querol. Les gestions d'investigació van permetre identificar diversos integrants del grup i acreditar l'existència d'una activitat continuada vinculada al cultiu i explotació de plantacions indoor de cànnabis. Arran dels indicis recollits durant la investigació, els Mossos d'Esquadra van obtenir l'autorització judicial per efectuar tres entrades i escorcolls en un immoble del Montmell i dos de Querol. El dispositiu es va dur a terme el matí del 26 d'agost. En total, els Mossos d'Esquadra van intervenir 1.751 plantes de marihuana. Les investigacions apunten que el grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre els seus integrants, encarregats de la gestió dels cultius, la vigilància de les plantacions i la logística necessària per mantenir-les operatives. Els tres detinguts van passar divendres passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I avui a la Plana General ens apropem a Barcelona amb motiu de la Setmana del Llibre, que comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en 11 espais. Tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb una extensió de 9.000 metres quadrats, on es podrà trobar prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials provenents d'arreu dels Països Catalans. Més enllà de les converses, recitals, signatures, lliuraments de premis i homenatges, destaca com a novetat una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que promou l'ús de la llengua en l'àmbit digital i que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que en un context d'emergència lingüística, la Setmana del Llibre en Català s'erigeix com un contrapunt i una mostra d'optimisme. L'escoltem.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context d'emergència lingüística crec fermament, creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, i com una mostra innegable d'optimisme, com una mostra de la fortalesa, amb totes les facilitats i matisos que calgui, però de la innegable fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana d'arreu dels Països Catalans, perquè la Setmana Llibre en Català té lloc a Barcelona, però és l'aparador de l'edició en català d'Arreu del domini lingüístic.
0: Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, anuncia l'estrena d'un espai en el qual hi haurà entrevistes literàries a escriptors o experts en algun tema.
3: I com a línia nova que obrim, i de fet no l'obrim, sinó que l'evolucionem, és el segon cap de setmana a l'espai de lectura Caixa de Guissona, el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries, que les farà el Bernat Reher, en Mentrimentres, i va dedicarà això a autors o bé experts d'algun tema, que està vinculat amb, doncs, evidentment amb els llibres i les editorials, però que doncs, seran d'una hora de durada i aquí sí que entrarem doncs, amb temes, els que us comentava, no? De forma, de fons i de treball dels autors. Hi haurà la Mercè Ibars, el Lluís Calvo, el Marc Vintró, Pau Cosí, també el traductor, el Yannick García.
0: Cristina Domènech també anuncia que cada tarda hi haurà un podcast en viu per connectar amb el que està generant interès en l'actualitat.
3: També cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà un podcast en viu. Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica en podcasts literaris o que parlen de literatura i creiem que a la setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot al nostre públic poder oferir una bona programació.
0: Així doncs, sota el lema Molt per veure, molt per llegir, la Setmana del Llibre en Català obrirà les seves portes del 18 al 27 de setembre amb una programació que busca reafirmar la seva diversitat a través de múltiples segells editorials i gèneres literaris. Més de 300 expositors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra participaran en un esdeveniment que tornarà a coincidir amb les festes de la Mercè de Barcelona durant el seu segon cap de setmana. No hi faltaran a l'acte inaugural de la setmana o el lliurament de premis i reconeixements com el Premi Trajectòria a Ramon Solsona i el Premi Difusió a Màrius Serra, com també els homenatges a diverses figures de les lletres catalanes com el de l'autora Anna Fiter. Pel que fa a la programació més específica per a joves i adolescents, hi haurà actes pensats específicament per ells, com la ja clàssica batalla de llibres freestyle o un nou taller de música per a videojocs i dues taules rodones conduïdes per la booktuber Mixa. La novel·la romàntica, juvenil i la poesia també tindran un espai propi.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El nombre d'aturats a la demarcació de Tarragona ha crescut un 4,12% a l'agost, en comparació amb el mes anterior, fins a les 37.827 persones, segons dades que facilita el Ministeri de Treball. Tarragona és la demarcació de Catalunya que millor ha resistit l'increment generalitzat del percentatge d'aturats. Pel que fa, el nombre d'ocupats va disminuir en 3.608 persones durant el mes passat i es va situar en 377.890 persones. Això implica un 0,95% menys que el juliol. Respecte a fa un any, la xifra de persones en feina s'ha incrementat en 12.557, que es tradueix en un més 3,44%. Aquest estiu del 2026 es repeteix la tendència dels darrers anys, quan el juny i juliol són els mesos de l'any amb el nivell d'atur més baix per les contractacions que es duen a terme en el sector turístic. Així, a partir de l'agost, la taxa repunta fins al gener o febrer, quan s'assoleix el pic de persones sense feina a causa de la davallada de visitants. Amb tot, la tendència general és que el nombre de persones sense feina es redueix any rere any, malgrat el lleuger repunt de 87 persones respecte a l'agost de l'any passat.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: Als esports, avui fem una secció una mica diferent. El flamenc és molt més que música i dansa. També pot ser una manera de cuidar-se, desconnectar i guanyar confiança. I de practicar també activitat física. Avui ens apropem a la filosofia de Raquel de Prada, que té en marxa, segur de Calafell, un espai de flamenc amb activitats per a diferents edats i nivells. des de grups d'iniciació fins a nivells més avançats, i també flamencoteràpia per a adults a través de l'Associació Món Inclusiu de Calafell. Hem parlat amb la Raquel de Prada i el Miguel Canyes perquè ens expliquin què ofereixen les seves classes, a qui s'adrecen i sobretot del flamenc des de la vessant artística i cultural. Doncs Raquel, en primer lloc, doncs ens agradaria conèixer-te una mica millor, d'on vens, quins són els teus inicis en aquesta disciplina, en aquest ball. Explica'ns per posar-nos en context.
4: Pues mira, soy Raquel Prada, nombre artístico Raquel de Prada. Y bueno, he estado creando mi propio espacio flamenco aquí en Segur de Calafell. Yo soy de Barcelona, nacida en Barcelona, pero he vivido toda mi vida en Sant Boi de Llobregat. Entonces estoy muy arraigada a las entidades culturales andaluzas porque llevo toda la vida bailando allí desde chiquitita. Mi madre me llevó unos 5 o 6 años, me llevó a la Cruz de Mayo, que es una fiesta que se hace allí en Sant Boi. Y bueno, yo pues me quedé embobada viendo a las chicas bailar, esas faldas, esos taconeos, esos gestos. Y le dije, mamá, yo quiero ser bailadora. Como mamá, yo quiero ser artista, pues bailadora. Entonces mi madre, bueno, me estuvo apuntando y he estado, bueno, pues toda la vida por allí, en las academias de allí de Sant Boi. Luego hace unos 8 o 9 años que nos vivimos a vivir a Segur de Calafell. Y bueno, y por aquí también he estado bailando en el Vendrell, en una escuela en el Vendrell. Y he decidido, pues bueno, la gente me preguntaba, me veía a la fiesta a bailar, ¿eres profesora? No, pero era algo que de pequeñita siempre he querido ser, pero bueno, la vida pues te va llevando por otros sitios, ¿no? Entonces me lo llegué a plantear y pensé, ¿por qué no, Raquel? ¿Por qué no? Además, sí que aquí hay otras academias donde sé que se hace flamenco, pero creo que en lo que era Segur faltaba algo así. Y entonces, bueno, poquito a poco, pues me voy haciendo mi espacio flamenco y enseñando a la gente y que se lo pasen bien. Lo principal, que se lo pasen bien, desconecten del día a día y puedan aprender a bailar flamenco.
0: Molt bé, efectivament, doncs a Segur de Calafell tenim a la Raquel de Prada i, per exemple, a Calafell Poble tenim el Maso Rocieras, que ho fa Exacte. El Calvolavà. I, Miguel, a tu què t'uneix al flamenco?
5: Pues a mí Raquel de Prada. Yo en 2014 nos conocimos, nos enamoramos y bueno, el día que me enamoré de ella más fue el día que la vi bailando flamenco. Y bueno, me enamoré también del flamenco y a los 2 o 3 años, ¿no? Empecé a bailar y ahí estamos también.
0: La veritat és que, a més, aquí a Calafell hi ha molta gent d'Andalusia, sobretot a meitat del segle XX, van venir cap aquí, i hi ha moltíssima gent d'Andalusia, que aquí sí. Es viu molt aquest ball, també, i aquesta cultura. Raquel, en el teu cas, què és el que més t'agrada del flamenco?
4: A mi lo que más me gusta del flamenco, bueno, a parte de que me enamoré desde pequeñita, es esa garra, esa fuerza, ese en ese momento ser tú, soltarte y ser tú y sacar cosas que a veces dices, yo no sabía ni que esto lo llevaba dentro. Y cuando estás bailando sale. Y cuando terminas de bailar eres otra persona diferente. O sea, entras al aula a veces pues con unos rollos, ¿no? Cada uno tenemos nuestras historias y cuando sales eres otra. Has soltado, has desconectado y eso es lo que más me gusta del flamenco, que cada uno... O sea, tú puedes hacer un paso, pero cada uno lo hace a su manera, porque cada uno lo hace como le sale del alma, y eso es lo más bonito.
0: El flamenco també es treballa el cos, mucho. Al final, no només l'expressió corporal, sinó també a nivell d'activitat física, doncs hi ha un treball molt important, no?
4: Muchísimo, se trabaja muchísimo el cuerpo, tanto los tobillos, las piernas, el abdomen, sobre todo el abdomen es muy importante tenerlo fortalecido para el flamenco, para que los pasos queden bien, los giros, las vueltas, se trabajan mucho los brazos, manos, por supuesto, ante todo manos, la cabeza y la memoria, que la memoria es súper, súper importante, porque memorizar secuencias, pasos, musicalidad, es un baile muy completo, a nivel corporal y a nivel del alma, de todo. Jo què te voy a decir, soy enamorada del flamenco.
0: Això us ho pregunto als dos. Creieu que el flamenco es porta una mica dins o...?
4: Se lleva un poquito dentro, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, ahora en mi caso, pues me viene de mis raíces. Tengo raíces extremeñas. Y entonces, y aparte que me he criado pues siempre con andaluces extremeños en las entidades culturales.

0: als serveis.
1: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
1: És moment de conèixer, com sempre, a aquesta hora, la predicció del temps per part de Josep Miró. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar gran part del dia, i només hi haurà algun núvol baix molt poc destacable al final del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit, però pujarà al centre de la jornada i estarà entre els 22 o 23 que hem tingut de mínima i voltant els 31 de màxima, amb una humitat força alta i un dia més amb ambient xafogós.

0: Ben feble amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar estigui entre rissada i marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent esplèndid, amb sol i cel clar quasi bé tot el dia, i també només hi haurà algun núvol baix al vespre o a la nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i podrà arribar fins als 23 de mínima, mentre que la màxima demà continuarà estant al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb xafuor intensa, ben feble, de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, més reforçat a la tarda, i això farà que la mar augmenti de rissada a marejol destacable a partir de migdia.
1: Molt bon dia de nou a tots i a totes. Des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online, a calafell.tv, en directe, anem a fer un repàs dels titulars dels diaris principals. Comencem per La Vanguardia. La policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. L'informe lliurat a la jutgessa no atribueix l'autoria a Rabat, però relata indicis de participació, mentre que l'executiu insisteix que no hi ha proves. L'OTAN jutja temerària a Rússia i la Unió Europea l'acusa de terrorisme d'estat. També a la portada de La Vanguardia, la regularització d'immigrants atenua la destrucció d'ocupació. Les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. En aquest sentit, el patrimoni mitjà declarat a la capital ja quadruplica el de Catalunya. També a la portada de La Vanguardia, en relació a la crisi climàtica, l'ONU alerta del desglaç de les glaceres. Continuem a la portada del periòdico. La policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. L'informe del CENIF remès a la jutge diu que hi va haver planificació prèvia per col·lapsar Espanya. Interior insisteix que no hi ha res que permeti atribuir al Marroc l'organització. I Feijóo apunta que la responsabilitat judicial de Sánchez i diu això no pot quedar impune. També a la portada del periòdico, el futur pol biomèdic del Clínic disposarà d'un miler de nous habitatges. El campus sanitari, situat entre Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues, manté el 2035 com a data d'acabament. En quant a l'aplicació de La meva salut, permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. També a la portada del periòdico, el socialisme guanya terreny als Estats Units i empeny els demòcrates a l'esquerra. Passem ara a la portada del Punt Avui. Fre europeu a la intel·ligència artificial reclutadora. Les empreses de selecció de personal tenen 16 mesos per fer els deures que li reclama el nou reglament. El Waterloo de Pedro Sánchez. Un informe policial que culpa el Marroc pels fets de Ceuta posa més llenya al foc contra un president cada cop més afablit. Perdó. Anem a la portada del diari Ara. Té en portada l'informe policial que apunta al Marroc i deixa Marlaska en evidència. El document assenyala que agents marroquins van guiar els migrants i desmenteix el Ministeri de l'Interior. La investigació desmunta el relat del govern espanyol el dia abans de la compareixença de Sánchez. També a la portada del diari Ara, Catalunya tanca l'agost amb 14.600 aturats més que el juliol. La portada del diari Ara també parla de l'aplicació de La meva salut i diu ja no caldrà el codi ITCAT. I l'OTAN i la Unió Europea denuncien l'escalada en els atacs de Rússia. Passem ja al diari L'Esportiu. Té en portada el mercat anticipat. El Barça inverteix uns 175 milions d'euros en fitxatges en una finestra marcada per l'anhelat retorn a la regla 1-1. Tot i quedar-se sense Julián Álvarez, Deco i el club han avançat feina preveient dificultats futures. L'Esportiu també parla del Sabadell. De festa en festa, el conjunt ballassà supera el Barça Atlètic 1-2 i alça el títol a casa amb 7.000 espectadors. I també a la portada de l'Esportiu, Unagi cap a Grècia. El Girona traspassa el marroquí i amb el mercat ja tancat. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana política. Milers de persones es concentren a Madrid per expressar el seu suport a Ceuta després de l'onada migratòria. Els manifestants fan crits demanant la dimissió de Sánchez i clamen contra la invasió. Així mateix, doncs, Vox exhibeix banderes de Ceuta impreses en paper des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. El Partit Popular posa cadires buides a la plaça Sant Jaume per simbolitzar l'absència a la concentració de Collboni i Illa. Per la seva banda, Illa mostra la seva solidaritat amb Ceuta, però carrega contra l'oportunisme i la instrumentalització del Partit Popular i Vox. El president critica la manipulació i els discursos d'odi. Alejandro Fernández diu que la crisi de Ceuta és una invasió en tota regla d'un territori espanyol. El diputat de Vox, Sergio Macián, demana aplicar l'article 102 de la Constitució i jutjar Pedro Sánchez per traïció. Quatre detinguts i quatre policies ferits en els aldarulls a Madrid durant la manifestació de suport a Ceuta. Les forces de l'ordre han dispersat amb salves un grup de persones que llançava objectes al final de la concentració. I també 10.000 persones es reuneixen a Badalona per donar suport a Ceuta, segons la Guàrdia Urbana. Albiol demana des del balcó de l'Ajuntament que Espanya defensi amb serenitat les fronteres i la gent. Feijóo reclama Sánchez eleccions per la polèmica amb l'informe de Ceuta. Un Sánchez a la corda fluixa compareix al Congrés per Ceuta en el pitjor moment de la crisi. I també a la plana política, l'escalada dels atacs russos obliga Illa i Collboni a modificar els plans de viatge a Kiev.

Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent en directe i ara anem a la plana econòmica. L'empresa italiana Lottomatica absorbirà la catalana Cirsa per crear un nou gegant mundial del joc i les apostes. Els accionistes de Cirsa rebran 0,668 accions de nova emissió per cada participació i controlaran el 32,5% del capital. El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia Esplugues. Ho hem llegit també a les portades dels diaris principals. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament en previsió d'entrar en servei al setembre del 2032, diu aquí. La verema de la DO Costers del Segre acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per les altes temperatures. La calor ha accelerat la maduració i en algunes varietats la collita s'ha avançat fins a un mes i mig. També a la plana econòmica, el govern espanyol confirma que plantejarà un nou augment de salari mínim interprofessional el 2027. El secretari d'Estat de Treball creu que s'hauria de tenir en compte l'augment de la inflació. Entitats ecologistes s'oposen a l'ampliació de Trac Jusa per produir biometà. La Fundació Pere Tarrés vol blindar les colònies perquè els infants no siguin moneda de canvi del conflicte educatiu. L'entitat veu contradictori que les reivindicacions del professorat impliquin privar l'alumnat aquesta experiència. També la plana econòmica. La Unió Europea prohibeix a partir de dijous l'entrada de carn procedent del Brasil per l'ús abusiu d'antibiòtics. La legislació comunitària prohibeix fer servir antimicrobians per fomentar el creixement o rendiment dels animals. Uber retallarà la plantilla global en 3.300 persones per simplificar processos i alleugerir estructures. El 20% dels afectats seran gerents i el 50% microequips formats per una o dues persones. I a la plana econòmica també els pescadors de la Ràpita reprenen l'activitat amb bones perspectives, però amb un ull posat a Europa. Dones cuidadores denuncien explotació. Si vols cuidadora i servei domèstic, paga'm el doble, diuen. I també a la plana econòmica, la regularització de migrants modera la pèrdua d'ocupació i la baixada d'afiliacions de l'agost. Continuem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana internacional. Les últimes informacions. Rússia reclama a Espanya que porti proves de la seva suposada vinculació amb la crisi migratòria de Ceuta. El govern de Vladimir Putin diu que sense fets avalats amb xifres, dates i noms, no hi ha res de què parlar. La Unió Europea confirma intents russos d'explotar internet la crisi de Ceuta, però no té proves que impulsés la campanya. També a la plana internacional, Illa ha iniciat aquest dimecres passat un viatge a Ucraïna per refermar el suport de Catalunya davant la invasió russa. Dalmau rebutja que s'utilitzi Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'ahir. El conseller de la presidència referma la solidaritat del poble de Catalunya amb els ceutis. Von der Leyen avisa que l'atac atribuït a Rússia contra l'Eispic marca una nova escalada en territori de la Unió Europea.
També a la plana internacional, la Unió Europea estudia limitar els visats per turistes russos després de l'atac a Leipzig atribuït a Moscou. I Illa, sobre el seu viatge a Ucraïna, estan en joc els valors europeus i anem a reforçar la cooperació. El president s'ha reunit a Varsovia amb el president del Consell per a la cooperació de Polònia amb Ucraïna. Una Veneçuela dividida signa l'acord que cedeix als Estats Units 65.000 milions de barrils de petroli.

Continuem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana de societat. Més d'un miler de persones fan a Manresa una marxa silenciosa amb espelmes en record del veí apunyalat mortalment. L'acte va estar organitzat pels veïns del barri on va tenir lloc l'homicidi. El Consorci de la Mina ajorna fins al desembre tots els desallotjaments pendents als blocs de la Rambla. Les actuacions s'unifiquen per escales per reduir el risc de reocupació immediata. També a la plana de societat condemnen una promotora aïllar acústicament un bloc d'Aran on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències dels habitatges afecten a la privacitat dels residents. Els Mossos detenen un home que acabava de robar de forma violenta un rellotge d'alta gamma a un turista a Sitges. La ràpida intervenció dels agents permet recuperar l'objecte valorat en 9.000 euros. També a la plana de societat, Vall d'Hebron aprofundirà en la investigació d'un tractament tòpic contra la forma més comuna del lupus cutani crònic. La recerca consisteix en una crema que actua exclusivament en danys a la pell, minimitzant la seva absorció sistèmica. Ordenen l'internament en règim tancat per als dos menors acusats d'homicidi per l'apunyalament de Manresa. Continuem en directe des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. En directe estem fent un repàs de la informació general més recent i ja anem a la plana cultural. La galeria barcelonina Chiquita Room inaugura un nou espai d'art a Brussel·les. La primera exposició que s'hi podrà veure inclou obres de Peter Lawrence i Laia Argüelles. José Sacristán estrena la temporada del Romea amb El Hijo de la Cómica, homenatge al seu amic Fernando Fernán Gómez. L'actor adapta i dirigeix l'obra a partir de les seves memòries, El Tiempo Amarillo. La inspectora Petra Delicado investiga l'assassinat d'un jesuïta al barri de la Mina, a Bajo el Cielo Infernal. Alicia Jiménez publica una nova novel·la del personatge que enguany celebra 30 anys de la seva primera aparició. Per la seva banda, l'editorial Finestres s'estrena un nou segell dedicat a l'assaig, la reflexió i el debat. Jaume Asens, Narges Mohammadi i Yanis Varoufakis signen els tres primers títols del catàleg. El Último de la Fila publica l'àlbum Directo 2026, que recull la gira històrica de retrobament. L'enregistrament oferirà la força del directe i els grans èxits de la banda. Els interrogants i les certeses d'un nou curs cultural amb canvis de rumb en grans equipaments. Anem a ampliar aquest titular, perquè si no, no s'entén. Amb l'arribada del setembre arrenca el nou curs cultural amb interrogants en diferents sectors i amb canvis de rumb en els grans equipaments. Hi ha moltes expectatives posades en l'arribada de Valentín Roma al capdavant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, i de Josep Maria Mestres al Teatre Nacional de Catalunya. Agafa les regnes del MACBA Valentín Roma, que era fins ara el director del Centre d'Art de la Virreina, on deixa bones xifres de públic i una programació amb molta personalitat.
Roma relleva Elvira Diugani Ose i el repte és saber si aconseguirà remuntar a Macba, un museu d'on va sortir precipitadament ara fa 10 anys, quan va ser destituït després de la crisi que va provocar una escultura on apareixia el rei Joan Carles primer en una escena sexual explícita. La sala Jamboree no tindrà programació pròpia i treballarà amb promotors per evitar el tancament. També ho hem parlat als informatius del dia d'avui de Calafí Ràdio. Com serà la Setmana del Llibre en Català 2026, un programa amb més de 350 activitats. Es farà del 18 al 27 de setembre i repetirà escenari al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt per llegir és el lema d'aquesta edició, la Gran Festa del Llibre en Català, una cita que repetirà l'escenari d'èxit de les últimes edicions, com hem dit, el Passeig Lluís Companys, i també les dates, coincidint amb les festes de la Mercè, uns dies en què el centre de la capital catalana bull d'activitat, en concret, com hem dit, del 18 al 27 de setembre. Hi haurà 98 estants, amb 332 expositors, entre editorials, llibreries i entitats i institucions. En total hi estaran representats més de 200 segells editorials provinents de Catalunya, el País Valencià, les Illes, Andorra i Catalunya del Nord, també. L'objectiu és repetir la xifra de visitants de l'any passat, que van ser més de 100.000 persones i un índex de vendes semblant o superior. Carla Simón i Albert Serra presentaran els seus nous documentals al InEdit 2026. Junts reclama que Barcelona actuï contra la pràctica abusiva dels preus dinàmics d'entrades per a espectacles. Martí demana al govern de Collboni que es prepari per al nou marc europeu que permetrà limitar algoritmes abusius. Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en una novel·la intimista sobre un pare que no ha fet de pare. Escriure em salva la vida, diu l'autor de Sempre és massa tard. L'actriu Bàrbara Rey rebrà el premi Nosferatu al Festival de Sitges 2026. El Circ du Soleil enllesteix els últims assajos per estrenar Curios a l'Hospitalet. L'espectacle arrenca aquest dijous i es podrà veure fins a mitjans d'octubre. Marta Sanz interroga a tots els punts i a part si el malestar és el barem de les relacions contemporànies. La novel·la explora les contradiccions d'una generació que coneix les red flags, però decideix evitar el desastre. Continuem els serveis informatius de Calafí Ràdio. En directe estem fent un repàs de la informació general més recent i ja anem a la plana esportiva. La xifra demolidora que ensorra la Liga davant la Premier League. Anem a ampliar aquesta notícia. La Lliga anglesa tanca el mercat de fitxatges com la competició europea, que més milions ha gastat aquest estiu, molt per sobre de l'espanyola. Així doncs, la Premier League ha tornat a exhibir múscul financer en aquest mercat de fitxatges. La Lliga anglesa repeteix al capdavant del rànquing de competicions domèstiques que més diners han gastat en aquesta finestra de traspassos. Segons el portal Transfer Market, el club de la primera divisió d'Anglaterra han invertit 4.120 milions d'euros, molt per sobre de la resta de lligues, especialment l'espanyola, que només ha arribat als 755 milions. Paraula de capitana, Patri prioritza l'equip a la pilota d'or.
Anem a ampliar també aquesta notícia. El Barça femení ha iniciat la temporada exactament on ho havia deixat a l'anterior. Una golejada contra el Tenerife per 5-0 que confirma que les blaugranes són favorites a la Lliga. Tot i que els resultats no han canviat, sí que ho ha fet, i molt, la plantilla. Patri Guijarro ha agafat encara més protagonista com a primera capitana de l'equip. La mallorquina ha repassat tota l'actualitat del Barça en una entrevista al Tot Costa, en què reconeix el canvi de cicle en el grup. Prioritza el col·lectiu a la pilota d'or i s'explica sobre per què no parla més sovint català. Dani Olmo envia un dard a l'Atlètic enmig de la festa a Terrassa pel Mundial. Així doncs, Terrassa s'ha vestit de gala per rebre un dels seus veïns més il·lustres, esportivament parlant. Un Dani Olmo que va ser una de les peces clau perquè la selecció espanyola toqués el cel a Nova York el 19 de juliol amb la consecució de la segona estrella. Aquest dimecres passat, l'Ajuntament de la ciutat vallesana ha rebut el futbolista del Barça per retre-li un gran homenatge. I ja estem arribant al final d'aquest segon bloc informatiu des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. És moment de fer l'efemèride musical del dia, com sempre. En aquest cas, un dia com avui, 3 de setembre, però de 1955, va néixer Steve Philip Jones, un guitarrista anglès, més conegut com a membre de la banda punk Sex Pistols. Després de la separació d'aquesta banda, va formar The Professionals amb el seu antic company de banda Paul Cook. Anem a escoltar ara una de les cançons de Sex Pistols, God Save the Queen.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

0: Sois.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Som tres.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: ci sempre
1: It's summertime. Calafell Radio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

Time. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, ma...

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 3 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: L'hotel Antiga del nucli antic de Calafell s'ha proclamat guanyador de Joc de Cartes. El restaurant regentat per Salvador Vallès s'ha imposat als altres restaurants de Calafell, Sirocco i Duval, en una edició del programa de 3CAT, que es va emetre ahir a la nit, dedicada a trobar el millor suquet de peix de la Costa Daurada. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La Diputació de Tarragona subvenciona amb 10.000 euros el portal web d'ocupació de l'Ajuntament de Calafell. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el pròxim dissabte 12 de setembre l'espectacle Simply the Best, Tina Turner, un tribut dedicat a una de les grans veus de la història de la música. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 membres d'un grup criminal i desmantellen 3 plantacions de marihuana al Montmell i Querol. A la Plana General ens apropem a Barcelona amb motiu de la Setmana del Llibre, que comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en 11 espais. L'atur s'incrementa un 4,12% a l'agost a la demarcació de Tarragona. I els esports, el flamenc és molt més que música i dansa. També pot ser una manera de cuidar-se, desconnectar i guanyar confiança i de practicar activitat física. Avui ens apropem a la filosofia de Raquel de Prada, que té en marxa Segur de Calafell un espai de flamenc amb activitats per a diferents edats i nivells. I també flamencoteràpia per a adults a través de l'Associació Món Inclusiu de Calafell. Hem parlat amb la Raquel de Prada perquè ens expliqui què ofereixen les seves classes, a qui s'adrecen i, sobretot, del flamenc des de la vessant artística i cultural.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem al començar, l'hotel Antiga del nucli antic de Calafell s'ha proclamat guanyador de Joc de Cartes. El restaurant regentat per Salvador Vallès s'ha imposat als altres restaurants de Calafell, Sirocco i Duval, en una edició del programa de 3CAT, que es va emetre ahir a la nit, dedicada a trobar el millor suquet de peix de la Costa Daurada. El programa, conduït pel presentador i cuiner Marc Ribas, va començar el recorregut al Sirocco, al port de Segur de Calafell. Va continuar al restaurant de l'Hotel Antiga i, finalment, al restaurant Duval de Calafell Platja. L'Hotel Antiga va aconseguir la millor puntuació i es va proclamar guanyador del programa. Una victòria que permet a l'establiment del nucli històric posar en valor la seva aposta per la cuina marinera i tradicional i, al mateix temps, dona visibilitat a la

0: gastronomia de Calafell. Després de competir, l'Hotel Antiga ja pot presumir d'haver assolit el reconeixement al millor suquet de peix d'aquesta edició de Joc de Cartes. Tot seguit escoltem les declaracions de Salvador Vallès als micròfons de Calafell Ràdio.
1: Aquesta oportunitat ens va sortir, de fet ens va trucar TV3 per si volíem participar en el programa Joc de Cartes. I jo més o menys el segueixo, el conec aquest programa, i la primera resposta va ser que millor no, perquè bueno, és un programa que a vegades pot sortir ben parat, no, la veritat, o pot sortir mal parat. Però la noia molt amable de TV3 em va dir: escolta, pensa tu, potser la setmana que ve et tornarem a trucar, tu pensa tu, tenim bones referències vostres, no passa res si no participes, o si participes, és una experiència i tal. Total, que al llarg de la setmana m'ho vaig estar pensant i bueno, vaig dir: ostres, tenim un espai que és bonic, tenim una cuina que està molt bé, tenim un personal que és molt amable i molt simpàtic, i el menjar que fem a la gent li agrada bastant, i anem fent, no? I van repetint i anem fent. I llavors els hi vaig dir que vale, que sí, que endavant, que estàvem interessats en participar.
0: Com hem dit abans, la temàtica d'aquesta edició de Joc de Cartes era el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
1: Jo inicialment pensava que competiríem en restaurants, doncs, de Cambrils o del Serrallo o de Torredembarra, no? De restaurants de peix de tota la vida. I jo vaig pensar que ho podia fer bé, perquè estic acostumat a fer el rap amb patates, que és el nostre suquet d'aquí de Calafell, i que, bueno, amb aquest suquet podrien competir amb altres suquets de peix dels altres restaurants. I així ens va ser. Vaig fer el rap amb patates com a suquet de peix, a part de fer altres plats com l'ànec mut amb peres, el pollastre de pagès amb prunes i pinyons, el pop a l'all i pebre, altres plats que teníem a la carta.
0: El Salvador Vallès ens explica que la gravació es va realitzar durant 3 dies seguits aquí a Calafell i que va ser força intensa.
1: És bastant real, vull dir, no filmen realment el que està passant, tal com tens les coses a la teva cuina, a les teves neveres, al teu jardí, al teu restaurant, tal com respon, no sé jo com sortiré, no? Perquè se'm pot escapar una paraulota amb els nervis o haver fet algú mal fet, eh? Vull dir, és que és una incògnita que no sé pas per on aniria. Però sí que t'haig de dir que és real tot el que passa. No hi ha cap simulació ni cap mena de teatre, més enllà de que tens les càmeres que et diuen ara, doncs, serveix, torna a servir o no, aquesta toma, no? Aquesta d'allò no ha quedat bé, tornem a repetir. Més enllà d'això, tot és bastant fideligne.
0: El Salvador Vallès també ens explica quina ha estat la relació amb els altres restaurants, tenint en compte que és un programa competitiu.
1: La relació amb els altres restaurants ha estat normal dintre del que és un programa que la gent va guanyar. Aleshores, va guanyar... Jo, no vull dir que jo no anés a guanyar també, no? més que a participar, però quan vaig veure que es anaven buscant les mancances o es anaven buscant les coses que estaven malament en vez de dir les coses que possiblement estaven bé, o que es qüestionava si el menjar era bo o no era bo, uf, vaig veure una mica de tensió que després es va posar de manifest al final, no? La confrontació, es veu aquesta tensió.
0: I així va rebre el Salvador Vallès de l'Hotel Antiga el reconeixement al millor restaurant de suquet de peix de la Costa Daurada.
1: Ostres, el reconeixement, em vaig sentir molt bé, la veritat, molt, molt confortant, perquè vaig patir en tot el concurs i sobretot a la confrontació. I la cosa va anar molt ajustada. Sí que en primera instància, entre els 3 restaurants, vam quedar els més ben posicionats, bueno, van quedar els primers, però després faltava el vot de qualitat del presentador, no? Del Marc Ribas. Em vaig sentir molt bé i molt, molt content d'haver guanyat, evidentment, en tot l'equip, ho vam celebrar.
0: Joc de Cartes és un concurs de cuina i televisió de 3CAT on competeixen diversos restaurants de la mateixa zona amb una temàtica o tipus de cuina similar. En aquest cas ha estat, com hem dit, el millor suquet de peix de la Costa Daurada. Aquest programa el podeu recuperar a la plataforma web de 3CAT. Calafell Ràdio.
2: notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Anem amb més notícies del nostre municipi. La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 10.000 euros a l'Ajuntament de Calafell. L'ajut corresponent a la convocatòria de l'any 2025 representa el 63,79% de l'import elegible, que ascendeix a prop de 15.700 euros. Els diners es destinaran a finançar el cost del web d'ocupació de l'Ajuntament, un espai digital que agrupa els recursos municipals vinculats a l'activitat empresarial i la emprenedoria, entre els quals hi ha el Vilarenc Zenit i el Port Zenit. L'objectiu és facilitar que les persones emprenedores i les empreses puguin trobar informació sobre aquests espais i els serveis que ofereixen i alhora reforçar-ne la promoció i la dinamització. En el cas del Vilarenc Zenit, es tracta d'un espai empresarial que ofereix diferents recursos, com ara llocs de coworking, despatxos, sales de reunions i presentacions, domiciliació empresarial o serveis de recepció. L'equipament està pensat per donar suport tant a persones que volen posar en marxa un projecte com a empreses que busquen un espai de treball. El projecte també incorpora l'espai empresarial i de coworking del Port de Segur de Calafell, ampliant així l'oferta municipal d'espais destinats a l'activitat econòmica i professional. La Diputació de Tarragona explica que aquesta línia d'ajuts busca promoure iniciatives públiques que fomentin i dinamitzin els espais de allotjament empresarial, com vivers d'empreses i espais de coworking al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. La cultura a l'informatiu.
0: I el nostre municipi, també el Teatre Joan Colet de Calafell, acollirà el pròxim dissabte, 12 de setembre, l'espectacle Simply the Best, Tina Turner, un tribut dedicat a una de les grans veus de la història de la música. La proposta començarà a les 8 del vespre i oferirà al públic una nit de música i emocions a través d'alguns dels temes més coneguts de la trajectòria de Tina Turner, una artista que va convertir cançons com The Best, Private Dancer o Proud Mary en autèntics himnes. L'espectacle vol recuperar sobre l'escenari l'energia, la força i l'esperit de les actuacions de Tina Turner, amb un repertori pensat per a tots els públics. El concert forma part de la programació del Teatre Joan Colet, un equipament que manté durant tot l'any una oferta vinculada al teatre, la música i els espectacles. Les entrades per assistir a Simply the Best Tina Turner es poden adquirir a través de la plataforma web socoentrades.com. Repeteixo, socoentrades.com. La cita, recordo, serà el dissabte 12 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Joan Colet de Calafell.
2: Calafell Ràdio, l'informatiu. L'Anna de successos.
0: Agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell van detenir el passat 26 i 27 d'agost tres homes de 24, 29 i 35 anys com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes. La investigació es va iniciar arran d'informacions que apuntaven a l'existència de diversos cultius intensius de marihuana en immobles situats en dues urbanitzacions, una al Montmell i l'altra a Querol. Les gestions d'investigació van permetre identificar diversos integrants del grup i acreditar l'existència d'una activitat continuada vinculada al cultiu i explotació de plantacions indoor de cànnabis. Arran dels indicis recollits durant la investigació, els Mossos d'Esquadra van obtenir l'autorització judicial per efectuar tres entrades i escorcolls en un immoble del Montmell i dos de Querol. El dispositiu es va dur a terme el matí del 26 d'agost. En total, els Mossos d'Esquadra van intervenir 1.751 plantes de marihuana. Les investigacions apunten que el grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre els seus integrants, encarregats de la gestió dels cultius, la vigilància de les plantacions i la logística necessària per mantenir-les operatives. Els tres detinguts van passar divendres passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I avui a la Plana General ens apropem a Barcelona amb motiu de la Setmana del Llibre, que comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en 11 espais. Tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb una extensió de 9.000 metres quadrats, on es podrà trobar prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials provenents d'arreu dels Països Catalans. Més enllà de les converses, recitals, signatures, lliuraments de premis i homenatges, destaca com a novetat una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que promou l'ús de la llengua en l'àmbit digital i que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que en un context d'emergència lingüística, la Setmana del Llibre en Català s'erigeix com un contrapunt i una mostra d'optimisme. L'escoltem.
3: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context d'emergència lingüística crec fermament, creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, i com una mostra innegable d'optimisme, com una mostra de la fortalesa, amb totes les facilitats i matisos que calgui, però de la innegable fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana d'arreu dels Països Catalans, perquè la Setmana del Llibre en Català té lloc a Barcelona, però és l'aparador de l'edició en català d'arreu del domini lingüístic.
0: Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, anuncia l'estrena d'un espai en el qual hi haurà entrevistes literàries a escriptors o experts en algun tema.
4: I com a línia nova que obrim, i de fet no l'obrim, sinó que l'evolucionem, és el segon cap de setmana a l'espai de lectura Caixa de Guissona, el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries, que les farà Bernat Reher en Mentri Mentres, i va dedicar això a autors o bé experts d'algun tema que està vinculat amb, doncs, evidentment amb els llibres i les editorials, però que doncs, seran d'una hora de durada, i aquí sí que entrarem doncs, amb temes els que us comentava, no? De forma, de fons i de treball dels autors. Hi haurà la Mercè Ibars, el Lluís Calvo, el Marc Vintró, Pau Cosí, també el traductor, Yannick García.
0: Cristina Domènech també anuncia que cada tarda hi haurà un podcast en viu per connectar amb el que està generant interès en l'actualitat.
4: També cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà un podcast en viu. Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica en podcasts literaris o que parlen de literatura, i creiem que a la setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot el nostre públic poder oferir una bona programació.
0: Així doncs, sota el lema "Molt per veure, molt per llegir", la Setmana del Llibre en Català obrirà les seves portes del 18 al 27 de setembre amb una programació que busca reafirmar la seva diversitat a través de múltiples segells editorials i gèneres literaris. Més de 300 expositors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra participaran en un esdeveniment que tornarà a coincidir amb les festes de la Mercè de Barcelona durant el seu segon cap de setmana. No hi faltaran a l'acte inaugural de la setmana o el lliurament de premis i reconeixements, com el Premi Trajectòria a Ramon Solsona i el Premi Difusió a Màrius Serra, com també els homenatges a diverses figures de les lletres catalanes, com el de l'autora Anna Fiter. Pel que fa a la programació més específica per a joves i adolescents, hi haurà actes pensats específicament per ells, com la ja clàssica batalla de llibres freestyle o un nou taller de música per a videojocs i dues taules rodones conduïdes per la booktuber Mixa. La novel·la romàntica, juvenil i la poesia també tindran un espai propi.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El nombre d'aturats a la demarcació de Tarragona ha crescut un 4,12% a l'agost, en comparació amb el mes anterior, fins a les 37.827 persones, segons dades que facilita el Ministeri de Treball. Tarragona és la demarcació de Catalunya que millor ha resistit l'increment generalitzat del percentatge d'aturats. Pel que fa, el nombre d'ocupats va disminuir en 3.608 persones durant el mes passat i es va situar en 377.890 persones. Això implica un 0,95% menys que el juliol. Respecte a fa un any, la xifra de persones en feina s'ha incrementat en 12.557, que es tradueix en un més 3,44%. Aquest estiu del 2026 es repeteix la tendència dels darrers anys, quan el juny i juliol són els mesos de l'any amb el nivell d'atur més baix per les contractacions que es duen a terme en el sector turístic. Així, a partir de l'agost, la taxa repunta fins al gener o febrer, quan s'assoleix el pic de persones sense feina a causa de la davallada de visitants. Amb tot, la tendència general és que el nombre de persones sense feina es redueix any rere any, malgrat el lleuger repunt de 87 persones respecte a l'agost de l'any passat.
2: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: Als esports, avui fem una secció una mica diferent. El flamenc és molt més que música i dansa. També pot ser una manera de cuidar-se, desconnectar i guanyar confiança. I de practicar també activitat física. Avui ens apropem a la filosofia de Raquel de Prada, que té en marxa, segur de Calafell, un espai de flamenc amb activitats per a diferents edats i nivells. Des de grups d'iniciació fins a nivells més avançats. I també flamencoteràpia per a adults a través de l'Associació Món Inclusiu de Calafell. Hem parlat amb la Raquel de Prada i el Miguel Canyes perquè ens expliquin què ofereixen les seves classes, a qui s'adrecen i sobretot del flamenc des de la vessant artística i cultural. Doncs Raquel, en primer lloc, doncs ens agradaria conèixer-te una mica millor, d'on vens, quins són els teus inicis en aquesta disciplina, en aquest ball. Explica'ns per posar-nos en context.
5: Pues mira, soy Raquel Prada, nombre artístico Raquel de Prada. Y bueno, he estado creando mi propio espacio flamenco aquí en Segur de Calafell. Yo soy de Barcelona, nacida en Barcelona, pero he vivido toda mi vida en Sant Boi de Llobregat. Entonces estoy muy arraigada a las entidades culturales andaluzas porque llevo toda la vida bailando allí desde chiquitita. Mi madre me llevó unos 5 o 6 años, me llevó a la Cruz de Mayo, que es una fiesta que se hace allí en Sant Boi. Y bueno, yo pues me quedé embobada viendo a las chicas bailar, esas faldas, esos taconeos, esos gestos. Y le dije, mamá, yo quiero ser bailadora. Como mamá, yo quiero ser artista, pues bailadora. Entonces mi madre, bueno, me estuvo apuntando y he estado, bueno, pues toda la vida por allí, en las academias de allí de Sant Boi. Luego hace unos 8 o 9 años que nos vivimos a vivir a Segur de Calafell. Y bueno, y por aquí también he estado bailando en el Vendrell, en una escuela en el Vendrell. Y he decidido, pues bueno, la gente me preguntaba, me veía a la fiesta de bailar, ¿eres profesora? No, pero era algo que de pequeñita siempre he querido ser, pero bueno, la vida pues te va yendo por otros sitios, ¿no? Entonces me lo llegué a plantear y pensé, ¿por qué no, Raquel? ¿Por qué no? Además, sí que aquí hay otras academias donde sé que se hace flamenco, pero creo que en lo que era Segur faltaba algo así. Y entonces, bueno, poquito a poco, pues me voy haciendo mi espacio flamenco y enseñando a la gente y que se lo pasen bien. Lo principal, que se lo pasen bien, desconecten del día a día y puedan aprender a bailar flamenco.
0: Molt bé, efectivament, doncs asseguda a Calafell tenim a la Raquel de Prada i, per exemple, a Calafell Poble tenim el Maso Rocieras, que ho fa Exacte. El Calgulava. I, Miguel, a tu què t'uneix al flamenco?
6: Pues a mí Raquel de Prada. Yo en 2014 nos conocimos, nos enamoramos y bueno, el día que me enamoré de ella más fue el día que la vi bailando flamenco. Y bueno, me enamoré también del flamenco y a los 2 o 3 años, ¿no? Empecé a bailar y ahí estamos también.
0: La veritat és que, a més, aquí a Calafell hi ha molta gent d'Andalusia, sobretot a meitat del segle XX, van venir cap aquí, i hi ha moltíssima gent d'Andalusia, que aquí sí. Es viu molt aquest ball, també, i aquesta cultura. Raquel, en el teu cas, què és el que més t'agrada del flamenco?
5: A mí lo que más me gusta del flamenco, bueno, aparte de que me enamoré desde pequeñita, es esa garra, esa fuerza, ese, en ese momento ser tú, soltarte y ser tú y sacar cosas que a veces dices, yo no sabía ni que esto lo llevaba dentro. Y cuando estás bailando sale. Y cuando terminas de bailar, eres otra persona diferente. O sea, entras al aula a veces pues con unos rollos, ¿no? Cada uno tenemos nuestras historias. Y cuando sales, eres otra. Has soltado, has desconectado. Y eso es lo que más me gusta del flamenco, que cada uno... O sea, tú puedes hacer un paso, pero cada uno lo hace a su manera. Porque cada uno lo hace como le sale del alma. Y eso es lo más bonito.
0: El flamenco també es treballa el cos. Mucho. Al final, no només l'expressió corporal, sinó també a nivell d'activitat física, doncs hi ha un treball molt important, no?
5: Muchísimo, se trabaja muchísimo el cuerpo, tanto los tobillos, las piernas, el abdomen, sobre todo el abdomen es muy importante tenerlo fortalecido para el flamenco, para que los pasos queden bien, los giros, las vueltas, se trabajan mucho los brazos, manos, por supuesto, ante todo manos, la cabeza y la memoria. Que la memoria es súper, súper importante porque memorizar secuencias, pasos, musicalidad, es un baile muy completo a nivel corporal y a nivel del alma, de todo. Jo què te voy a decir, soy enamorada del flamenco.
0: Això us ho pregunto als dos. Creieu que el flamenco es porta una mica dins o...?
5: Se lleva un poquito dentro, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, ahora en mi caso, pues me viene de mis raíces, tengo raíces extremeñas. Y entonces, y aparte que me he criado pues siempre con andaluces, extremeños en las entidades culturales. Pero también se puede bailar y se puede sentir siendo de fuera. De hecho, los japoneses en Japón es una pasada. Allí cantan, bailan mucho mejor que los españoles. O sea que se puede llevar de fuera y se puede hacer, se puede sentir. Es un baile muy del alma.
0: Ho deia perquè a mi, per exemple, m'encanta el flamenco, però millor que no em vagi ningú a ballar flamenco, saps?
5: Todo ponerse.
0: Perquè pot ser una mica graciós.
6: Todo ponerse, al final, pues tenen más arte, menos arte, pero se puede bailar. Es lo que decía, los japoneses son muy, muy cuadriculados, entonces son, el flamenco es muy estructurado y es muy de estudio. Ellos son tan estructurados que lo bailan perfecto. Se aprende la secuencia muy, muy bien, sí, sí.
0: Raquel, ¿on podem trobar-te per anar a una classe teva, per exemple?
5: Pues mira, actualmente estoy en el club de tenis de Segur de Calafell. Luego también estoy dando clases en la asociación Mundo Inclusivo, que creo que la conocéis todos, que son, bueno, estoy dando clases a las mamis con niños con diferentes necesidades especiales. Y bueno, y allí pues hacemos flamencoterapia. Desconectamos un poco de su día a día, que es difícil... Y bueno, y ellas pues desconectan, aprendo muchísimo de ellas, porque es verdad que ellas como cuentan las cosas diferentes, o sea, me hace mucha gracia, ¿no?, la forma de trabajar de ellas. Y luego en el club de tenis, pues bueno, allí estamos, tengo un grupito bastante majo los jueves por la tarde, de 7:30 a 8:30, luego estamos ampliando los horarios también y actividades, también el Ponte en Forma, estamos haciendo el proyecto a ver si sale adelante. Y bueno, y ahí me podéis encontrar, y club de tenis, pues si queréis venir, aparte tienen una terraza maravillosa donde tomas un café, cualquier cosita, por allí estaré.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo a la Raquel de Prada ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: I ja ha arribat el moment de conèixer la previsió del temps per part de Josep Miró.
7: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar gran part del dia i només hi haurà algun núvol baix molt poc destacable al final del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit, però pujarà al centre de la jornada i estarà entre els 22 o 23 que hem tingut de mínima i voltant els 31 de màxima, amb una humitat força alta i un dia més amb ambient xafogós, ben feble, amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar estigui entre rissada i marejol. per demà. Esperem que el temps continuï sent esplèndid, amb sol i cel clar quasi bé tot el dia, i també només hi haurà algun núvol baix al vespre o a la nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i podrà arribar fins als 23 de mínima, mentre que la màxima demà continuarà estant al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb xafuor intensa. Ben feble, de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, més reforçat a la tarda, i això farà que la mar augmenti de rissada amb marejol destacable a partir de migdia.
0: I ja arribem al final dels serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui dijous 3 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc orquestrés l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Solitud extrema de Pedro Sánchez aquest matí al Congrés dels Diputats en la seva compareixença per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta, Joan Bota.
3: Oposició, socis parlamentaris i fins i tot Suma, amb qui comparteix el govern espanyol, han sortit avui en tromba al Congrés a assenyalar el Marroc i a demanar a Sánchez contundència contra aquest país. El president del govern espanyol ha evitat un canvi radical de posició, tot i admetre que la policia marroquina sí que va col·laborar a l'entrada massiva.
1: Madrid, Paula Brujat i Tània Tàpia.
4: Sánchez ha promès per primer cop contundència contra Rabat si es demostra la seva implicació en la tragèdia, però per ara diu que no té proves sòlides que els esquitxin. La Moncloa i Rabat estan en contacte permanent per investigar els fets, mentre el Partit Popular culpa Sánchez de plegar-se als interessos del govern marroquí per por.
5: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
6: Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados porque él tiene miedo a Marruecos.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia.
7: El Congrés tan sol com hi ha entrat, tot i els matisos, als partits, sense excepció, qüestionen la tesi de la Moncloa i avisen al president que li pot costar el govern. Suma, Junts i Esquerra.
8: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
9: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
10: Mohamed VI és un assassino. I ustedes, señorías del gobierno, són unos pusilánimes.
1: I mentre totes les mirades estaven posades a Ceuta i al Congrés dels Diputats, la crisi migratòria ha deixat una nova tragèdia, ara a les Canàries.
3: 80 persones han mort, entre els quals un nadó, quan intentaven arribar-hi des de Gàmbia, en un caiuco rescatat aquesta matinada, després de gairebé un mes a la deriva.
1: I mentrestant, a Catalunya ha fracassat l'últim intent d'evitar la vaga educativa del primer dia de curs, dimarts de la setmana que ve. Departament d'Educació, Sara Canyete.
11: Hola, bon dia. Sí, ha estat un matí llarg de reunions aquí al Departament d'Educació que han acabat en el mateix lloc on hem començat. No han arribat a cap acord per desconvocar aquesta jornada de vagues i, per tant, el curs escolar a Catalunya començarà amb una crida a la vaga als docents. Per al sindicat USTEC, les millores acordades per aquest curs només són una petita passa i no són suficients. Diuen que no arribaran a tots els centres. La mateixa opinió que comparteix el sindicat CGT.
1: I la justícia europea condemna Espanya per les condemnes als activistes que van encerclar el Parlament de Catalunya el mes de juny de l'any 2011 per intentar aturar el ple on el govern d'Artur Mas havia d'aprovar les famoses retallades. Brussel·les, Bruno Fortea.
12: La justícia espanyola va vulnerar la llibertat de reunió dels manifestants. El Tribunal Europeu veu desproporcionat que se'ls condemnés a presó i contradiu l'argument que va utilitzar el jutge Marchena per dir que els manifestants havien creat un clima intimidatori. Els magistrats europeus havien avisen que aquesta sentència del Suprem espanyol podria haver frenat la participació ciutadana en futures protestes.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
1: Sentirem José Mourinho elogiant Messi i també el fitxatge estrella de l'Espanyol, Brian Zaragoza.
13: El tècnic del Madrid ha valorat la retirada de Messi de la selecció.
14: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre.
13: Ja ha canviat el to per parlar d'Asensio després d'haver rebut la sanció per conduir ebri.
14: No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
13: El Barça, Gavi podrà tornar a jugar diumenge, recuperat ja del cop. Visibu també li han descartat cap lesió greu i sentirem l'esforç econòmic que ha fet Brian Zaragoza per fitxar per l'Espanyol.
1: Ha estat un matí molt complicat a la xarxa viària catalana, amb cues quilomètriques, fruit d'alguns accidents. Quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs sí, després d'aquestes dues incidències greus amb camions implicats, ara només queda un carril tallat a la P7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona per un camió frigorífic que ha cremat, i aquí hi ha retencions puntuals. Normalitzada la ronda litoral, després que han retirat un camió volcat a Montjuïc, un accident en què ha mort el conductor, i encara cues a l'accés al Nus de Trinitat per un vehicle avariat a la sortida per la C58, també ja retirat de la calçada. Queden retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià.
1: Vaja, doncs, que a poc torna a la normalitat. No torna a la normalitat encara el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Per què, Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
1: Seguim amb més calor de la que tocaria per l'època.
17: Molta més. Si ahir Barcelona, una mica més tard d'acabar aquest informatiu, a l'Observatori Fabra es pulveritzava el rècord històric en 112 anys de calor en un mes de setembre, Lleida està a punt de fer-ho. Potser no serà avui, no ho sabem segur, però demà divendres, dissabte o diumenge tindrà 3 oportunitats l'Observatori de Lleida amb 86 anys de dades per pulveritzar els 37 i dècimes, que era l'anterior rècord. Podria arribar als 39 o potser els 40. Per tant, calor desbocada els propers dies. No a tot arreu hi haurà rècords i el sol de justícia. Sol de setembre, això sí.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Com us deia, en Pedro Sánchez es queda sol al Congrés dels Diputats amb la tesi que el govern del Marroc no estava al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta fa un mes.
19: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
1: Sánchez només ha reconegut que la policia del Marroc sí que va tenir un paper rellevant en l'entrada massiva, com apuntava ahir l'informe de la Policia Nacional. Unes explicacions, però, que no han convençut ni els socis ni l'oposició, que han deixat Sánchez aïllat i li han retret que els està amagant informació. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, bon dia.
20: Què tal? Bon dia.
1: Un mes després dels fets, Paula, encara no s'ha aclarit del tot què és el que va passar.
20: Sí, exacte, és massa aviat, ha dit Pedro Sánchez, per saber què va passar, i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop, sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada, concretament per aquest moment.
19: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera...
20: No diu quines ordres obeïa la gendarmeria, però torna a aïllar el govern marroquí d'haver planificat o executat o també organitzat aquesta crisi. No hi ha cap prova que els impliqui a dia d'avui, però Sánchez, acorralat per les crítiques, sí que ha fet un pas més i ha avisat Rabat que actuaran si es demostra.
19: Sólides, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
20: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés està portant, de moment, poques novetats, però sí que alguns matisos amb aquesta relació sempre delicada cap al Marroc. Sánchez s'ha plantat clarament davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
19: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que, por supuesto, hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
20: I ha anunciat que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi migratòria, però ha negat cap error de la policia espanyola el dia 30.
19: Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana. Afirmo que hicieron lo correcto.
20: Ha insistit que no hi havia informe previ ni de la policia, ni de Frontex, ni de cap servei d'intel·ligència que anticipés el que passaria. Era impossible prevenir-ho.
19: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
20: I com que no té res a amagar, diu, ha anunciat que la setmana que ve farà públics tots els informes, inclosos els del CNI, perquè tothom ho pugui comprovar. Quan ha dit això, tots els ministres del seu govern l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
1: Bé, doncs, aquest relat que hem sentit resumit per la Paula, de Pedro Sánchez, no ha convençut ningú. Els socis i l'oposició mantenen que el Marroc hi està implicat. Seguim al Congrés, que li han dit des d'aquestes forces. Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui s'han tornat a sentir les peticions de dimissions i d'avançament electoral. A Sánchez li han caigut crítiques per totes bandes. Feijóo, del PP, assegura que el Marroc hi està implicat, sense portar-ne proves, i acusa Sánchez de mentir deliberadament. Una actuació segura que el portarà davant de la justícia.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la súplica.
19: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
7: Sánchez diu que Feijóo no sap res de crisis migratòries i només vol treure'n rèdit polític per endur-se vots de l'extrema dreta. Però no només el PP o Vox carreguen contra Pedro Sánchez, també els seus socis, tots sense excepció, creuen que oculta informació i protegeix el Marroc, Aina Vidal, dels comuns socis de Sánchez a la Moncloa, dels més durs.
8: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián creu que la crisi de Ceuta serà l'11M del PSOE i pot acabar amb el govern.
10: Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
7: I per Míriam Nogueras, de Junts, per acció o per omissió, el govern de Sánchez n'és responsable.
9: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
7: Sánchez, encara en marxa, sortirà avui del Congrés tan sol com hi entrava i deixant l'hemicicle la sensació que encara hi ha moltes preguntes sense resposta i un malestar creixent també entre els aliats d'investidura.
1: I mentre seguim mirant cap a Ceuta, hem tingut una nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a les illes. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona. I ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones, Albert Manyà.
0: De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. A tres d'ells els han hagut d'evacuar en helicòpter a dos hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Meleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban cuatro mujeres y una bebé.
0: El caiuco havia sortit de Gàmbia en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Meleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar els controls espanyols i europeus.
21: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y, evidentemente, las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
1: Això a la ruta de les Canàries, però és que ahir, al vespre nit, van arribar 10 magribins amb patera al sud de Mallorca.
0: Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any s'han interceptat prop de 5.000 migrants a les Balears.
1: Passant 13 minuts de les dues del migdia, a Catalunya, mentrestant, la USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules dimarts que ve, el primer dia del curs escolar, després de reunir-se avui amb la consellera d'Educació aquest mateix matí. El sindicat majoritari a l'ensenyament considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti, diu, amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Martí Cuní i Sara Canyete, bon dia.
22: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, com apuntaves, ha estat un matí llarg de reunions que ens deixa al punt on hem començat. Finalment, el curs començarà amb aquesta convocatòria de vaga. No s'han acostat les posicions i no hi ha hagut un canvi pel que fa, doncs, a aquesta determinació de mantenir les aturades per part d'aquests dos sindicats amb representació a la mesa el primer dia de curs. La consellera ha estat directa, ha demanat que aquesta vaga es desconvoqui. Parla d'obrir un parèntesi, diu, per respectar el dret a l'educació i per al cost que suposa per als infants i les famílies que les aturades es produeixin en aquest primer dia de curs. La consellera diu que la confiança del sistema educatiu en les famílies, en el sistema educatiu es pot veure perjudicada. Sentim la consellera Esther Niubó.
23: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Però tot i aquesta demanda de la consellera, els sindicats ara es mantenen ferms en fixar la vaga per dimarts que ve.
22: Sí, aquí és on les posicions xoquen, perquè la consellera els demana obrir una via de diàleg i els sindicats el que li retreuen és que diàleg és el que han estat esperant tot l'estiu i que no s'ha produït. Per tant, per ells és inevitable ara mateix aturar aquesta convocatòria de vaga. A part, des de l'USTEC, des del sindicat majoritari, reconeixen que sí que hi ha unes petites millores aquest curs, però les consideren encara molt poca cosa. Diuen, per exemple, que molts centres educatius aquest curs, respecte al curs passat, en realitat no canviarà res. Yolanda, segura és la portaveu d'USTEC.
2: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
22: Des de la CGT també comparteixen aquesta lectura. De fet, han retret a la consellera que s'estigui reunint amb els sindicats per separat i, per tant, doncs, no reunint-se amb el que ells consideren que hauria de ser l'interlocutor, que és el comitè de vaga, i sí que apel·len a la comprensió de les famílies. Entenen que una vaga convocada ja el primer dia de curs dificulta la conciliació i té les seves conseqüències o pot generar un cert malestar emocional. Diuen que ells tampoc estan contents amb aquesta situació, però que estan lluitant perquè, diuen, el sistema públic necessita un autèntic revulsiu.
1: Doncs amb aquest caldo de cultiu podrien dir més de 135.000 infants i adolescents que estan en risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. Aquesta situació, Toni Fortesa, impacta igual a primària que a secundària?
3: Doncs impacten totes les etapes, però la majoria dels que no poden accedir a la beca són alumnes de l'ESO perquè molts instituts, per exemple, no ofereixen servei de menjador perquè no tenen infraestructura per fer-ho. Tot i així, la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, apunta que, tot i no tenir els centres adaptats per tenir-hi el servei de menjador, hi ha alternatives.
4: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se al menjar.
3: L'entitat demana que el servei de menjador sigui un dret universal i gratuït lligat directament al dret a l'educació. L'espai de migdia, segons l'ONG, és un espai segur per a l'alumne que beneficia el seu aprenentatge i que, a més, ajuda les famílies a conciliar. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
1: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten fer noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià, a Barcelona, en règim tancat. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
5: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís, ara fa dos mesos, un cambrer del barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió, on es veu perfectament un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cosa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
24: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
5: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara per Sor Lucía Caram. Davant de casos com aquest cal endurir les penes.
25: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
5: I aquest és l'ambient que respira avui a la zona de l'apunyalament, on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
26: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè estaríem el cor encongit.
27: És que avui en dia, qualsevol lloc pot passar alguna cosa.
28: De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
5: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
1: Doncs encara sobre aquest tema, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció dels menors. Anem a Tossa. Laia Claret.
11: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, remarca la gravetat dels fets, manté la privacitat i defensa el sistema.
12: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
11: Ho ha dit a Tossa de Mar, a la Selva, on ha inaugurat l'ampliació de la residència de gent gran Turcia per 1,8 milions d'euros.
1: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat en aquest cas de Manresa, Marriera.
13: Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a 3Cat Info que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb aquests joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va molt més enllà del municipi de Manresa.
14: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs, està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
13: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectats en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya.
1: Les 2:21. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
15: Catalunya Migdia. Compra bé a Tanacarre.
16: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9,25 € al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5,29 € al quilo. Fins al 9 de setembre.
15: Si vols fer la compra bé a Tanacarre.
17: Xato! L'estiu s'acaba.
18: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accept, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions. A la botiga web i app.
1: Catalunya migdia. 7 minuts i seran 2:45. El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament de Catalunya per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que va fer servir, per exemple, el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Forte, bon dia.
29: Hola, bon dia. Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els quatre protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
1: president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'arribar fa tot just unes hores a la capital d'Ucraïna. Des de Kiev, Illa ha defensat l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, s'ha reunit amb un ministre del govern de Zelensky i també s'ha referit a la situació a Ceuta, Albert Prat.
0: Just després de baixar del tren que l'ha portat fins al centre de la capital, el president ha vingut a dir que de la mateixa manera que Europa fa pinya davant d'aquesta guerra, també demana que es defensin els valors europeus a la frontera sud.
2: Després de tota mi solidaritat com a ciutadans de Ceuta, i fíjese, tiene un punto común que es Europa. Ceuta es frontera de España y frontera de Europa. Aquí se están defendiendo los valores europeos son los que tenemos que defender en todo momento y circunstancia, sin excusas. También aquí en Ucrania, como estamos haciendo.
0: Aquest matí ja s'ha reunit uns minuts amb el ministre ucraïnès que porta la cartera de territori i ha signat tres acords de col·laboració amb tres governadors regionals, un dels quals el de Zaporíjia. És una de les zones que està sota control rus i amb aquest mateix governador es van reunir la setmana passada al Palau de la Generalitat.
1: Doncs precisament Ucraïna continua sota el foc rus. Avui, amb nous atacs al sud d'Ucraïna, a Odessa, i amb els ucraïnesos també fent mal a Rússia amb els seus drons.
6: Un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa i el govern rus s'atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a dos mercants al Mar Negre. També hi ha un mort i quatre ferits a la regió russa de Belgorod, segons els serveis d'emergència.
1: Això mentre Moscou respon amb la mateixa moneda a Berlín. Després de les acusacions d'estar al darrere de l'incident a l'aeroport de Leipzig, Rússia també tancarà centres culturals alemanys i acusa els líders d'aquest país d'estar revifant el nazisme.
6: Els dirigents russos han contraatacat des del Fòrum Econòmic de l'Extrem Orient. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha anunciat que clausurarà els instituts Goethe que hi ha a Moscou i altres ciutats perquè assegura que és una qüestió d'orgull. A més, també creu que totes aquestes mesures antirusses només es poden explicar per un retorn al nazisme.
7: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya, però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
6: Enmig d'aquestes tensions amb els països europeus, Putin també ha qualificat de terrorisme la confiscació d'un vaixell rus en un port de Noruega. Oslo ha actuat a petició d'una empresa de gas ucraïnesa que exigia una compensació per la pèrdua dels seus actius a Crimea.
1: I no deixem de parlar de Rússia, perquè una exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets russos i que durant més de 3 anys ha estat passant informació sobre opositors. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes que n'ha estat víctima, Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
8: Bon dia. Margarita Canavalova, amb el nom artístic de Rita Flores, ha confessat com els espies russos la van coaccionar fins a convertir-la en una de les seves confidents al febrer de 2023.
9: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
8: Una de les persones que li van ordenar espiar és el seu amic Pavel Krisevich, un artista que des de l'exili explica a Catalunya Ràdio que encara està païnt la notícia.
10: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
8: El cas de la Rita Flores no és una excepció. Els serveis secrets fa anys que miren d'infiltrar-se en els grups opositors. Per això el Pavel fins i tot la veu com una víctima.
10: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
8: La Rita ha advertit al Pavel que els serveis secrets el continuen espiant a França. A més, l'intenten pressionar amenaçant la seva família dins de Rússia. Hores després de la nostra entrevista, van arrestar la seva dona, la Yelena, que a hores d'ara continua empresonada.
1: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Seat podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. La premsa alemanya ha filtrat un document que es discutirà demà a la reunió alemanya del Consell de Supervisió del grup i que apunta en aquest sentit. Seat, que té 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustió Ibiza, León i Arona, però en els 3 últims anys ha fet el gir cap al cotxe elèctric amb una aposta clara cap a la marca Cupra, Sara Riera.
19: Seat s'ha limitat a dir que encara no hi ha una decisió presa, però ha reconegut que el grup Volkswagen està treballant en un pla de transformació del negoci per afrontar la crisi al sector que ha provocat l'entrada massiva de cotxes xinesos. Fins ara, el discurs del màxim responsable de Seat i Cupra ha estat que Cupra seria un puntal perquè Seat recuperés la

0: La possible desaparició de SEAT no hauria, però, de suposar el tancament de la planta de Martorell, on treballen 15.000 persones, perquè, com diem, tenen diverses línies de producció de cotxes, aquests de SEAT, que són de combustió, però molts més, que són ja elèctrics i híbrids del grup Volkswagen.
1: Per cert, gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. Hem sentit els salaris de dos quarts. A Catalunya estem en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats.
0: La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió per la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible, ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat.
1: Passa un minut de dos quarts. A Lleida creix un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per persones sense llar que busquen feina a la campanya de la fruita. En total, gairebé 1.700 persones. De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir un segon pavelló per acollir-los. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Estela Bussoms.
2: El segon pavelló, amb 160 places, va estar obert 3 setmanes a l'agost, després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al ras, sobretot al voltant del recinte Firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
3: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
2: En canvi, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac parla d'improvisació, perquè tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida a la recerca d'un contracte.
4: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
2: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost. Massa aviat, diuen, perquè deixa desatesos temporers sense feina.
1: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats a les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Peraire.
5: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
6: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
5: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
1: Passen 3 minuts a 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Catalunya migdia.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
9: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
10: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
10: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
8: Catalunya migdia.
1: Passant 4 minuts de dos quarts.
11: Necessitem reforços a les rambles amb bucaries.
12: Necessitem... Necessitem les rambles, sí, amb

0: el 4-0, què ha passat a la Rambla?
1: Això que sentim és Cronos, el thriller coproduït per el 3CAT que recrea la resposta policial als atemptats del 17 d'agost a la Rambla i l'impacte que va tenir en la societat catalana. L'equip de la pel·lícula assegura que és un retrat fidel i de màxim respecte per les víctimes. Demà arriba als cinemes. Barcelona, Montse Mas.
2: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències a l'atemptat. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Son declaraciones a Cataluña Radio.
3: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
4: Hemos tenido siempre dos reglas a lo largo de esta película. Uno, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
2: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mónica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debat pendents.
5: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica i amb unes ganes de... No? Que és curiós.
6: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
7: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
2: Cronos es preestrena aquest vespre al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
1: I ja que parlem de cinema i pel·lícules...
8: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser.
1: La Bola Negra, que és això que sentim, però també El Ser Querido i Los Domingos. Aquests són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola del Cinema de cara a competir per l'Òscar a millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis, La Bola Negra, és la gran favorita, però la candidata definitiva de l'Acadèmia Espanyola no se sabrà fins al dia 16, Marc Garriga.
9: De fet, els mitjans especialitzats nord-americans consideren La Bola Negra la màxima favorita a endur-se l'estatueta en aquesta categoria de millor pel·lícula internacional i asseguren que també té opcions en d'altres categories, però això no vol dir que finalment els acadèmics espanyols l'acabin triant. Els Javis ja estan fent campanya als Estats Units, on han explicat que estan tenint una rebuda espectacular.
10: A Javi i a mi nos encantaría representar a España con la Bola Negra. Nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión. Más allá de lo que pase, sí, hay mucho viaje por delante y espero que haya mucha Bola Negra, mucha.
9: Per la seva part, el director del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, ha dit a 3CAT Info que creu que encara hi ha partit i que, si no, Javier Bardem també té opcions en la categoria de millor actor. I Los Domingos ha estat la gran sorpresa, la pel·lícula de la Lauda Ruiz de Azúa, que s'ha imposat finalment a Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
1: I encara més cinema. I és que la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle, es presenta a concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria quan va fundar el diari sensacionalista The Sun l'any 1969 i va canviar el panorama mediàtic internacional. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: La cinta ens transporta a les rotatives i a la redacció fundacional del diari britànic que ja fa 5 dècades a Fleet Street va permetre a l'empresari australià Rupert Murdoch convertir-se en el totpoderós magnat de la News Corporation. Un guió totalment actual, amb diàlegs punyents sobre el sensacionalisme, amb voluntat, això sí, de dibuixar matisos en el retrat d'un Murdoch conegut per la seva falta d'escrúpols ètics. Sentim Danny Boyle.
12: El meu propòsit va ser fer alguna cosa ben diferent de l'obra de teatre, però no pots alterar el text perquè els diàlegs són refotudament excel·lents i d'aquesta manera ho vam enfocar. Així que va ser una manera fabulosa de mantenir l'equilibri entre dues figures extraordinàries, Larry Lamb i Rupert Murdoch.
11: The Sun continua sent una de les capçaleres més llegides del Regne Unit, però avui en versió digital sense tinta.
1: I abans dels esports, teatre.
13: Jo era la benzinera de Bulbuente, al costat de Borja. I la meva sogra, la senyora Carmen, m'havia dit que el meu fill havia nascut. Però que, quan tuvo que respirar, no le salió, pobrete.
1: El Teatre Poliorama celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, que va començar de goll de gom, el tricicle i anexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren el futur sense oblidar, però, el passat. Barcelona, Valèria Obreda.
14: La Truita, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes, donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
15: Comença amb un super excitats, després, evidentment, també venen coses de fora. Bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, o sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
14: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
16: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal. No juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
14: També passaran pel Poliorama El Quinto Paso, amb Chino Darín, i diverses adaptacions de clàssics de la literatura, com La venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano.
1: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Amb Mourinho, Brian Zaragoza, Ferran Torres, que ha parlat de la seva sortida del Barça.
17: De com de ràpida va ser aquesta sortida i de si fitxar pel PSG és o no un pas endavant en la seva carrera.

0: Barça avui ha tornat als entrenaments després de dos dies de festa per preparar ja el partit de diumenge a València, i ho ha fet amb novetats i sobretot la de Gabriel Jesús. Ramon Salmorrí.
1: Sí, dues cares noves a la sessió d'entrenament d'avui. Laia, d'un costat, Gabriel Jesús, el primer entrenament vestit amb la samarreta del Barça, primera sessió amb la resta dels seus companys. I l'altra bona notícia per Hansi Flick és la presència de Gavi. Va rebre el cop en el partit inaugural de Lliga del Barça contra l'Elx, un cop al genoll, el genoll operat i afectat de lligament creuat. Per això s'han extremat precaucions i ha estat apartat de la dinàmica del primer equip fins avui. Avui ha tornat als entrenaments, per tant, bones notícies per un Hansi Flick que podrà comptar amb dos futbolistes més de cara al partit de diumenge a Mestalla contra el València. I a tot això, pendents també de la infermeria, perquè ahir Jesse Bisibu, aquest futbolista jove de 18 anys que el Barça va fitxar per 8 milions i mig d'euros aquest estiu, que estarà en dinàmica del primer equip i que de moment també acumula minuts amb el filial, va jugar a la final de la Supercopa de Catalunya amb el Barça Atlètic contra el Sabadell i va rebre una dura entrada. Avui se li han fet proves al turmell dret i a l'esquerra, perquè va rebre a tots dos, i re greu. Queda només en un cop, i tot i les imatges que vam poder veure que sortia amb crosses i amb una bota ortopèdica, doncs ha quedat en un ensurt i no hi ha lesió tampoc en el cas de Jesse Bisibu.
0: I ara podrem sentir dos jugadors, Salmu, que han marxat aquest estiu del Barça. Un, en parlàvem ara, Ferran Torres, i l'altre, Lewandowski.
1: Els dos davanters. El primer que crida l'atenció és la sortida de Ferran, una sortida que no estava prevista, no estava als plans ni de Deco ni de Hansi Flick, i el mateix Ferran Torres des de París ha donat alguns detalls de com es va gestar aquesta sortida express del Barça cap a París.
2: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
1: Doncs un pas que no sap si definir cap endavant, cap enrere, cap al costat o en diagonal de Ferran Torres, que en qualsevol cas ha començat ja la seva nova vida al Paris Saint-Germain, com també Robert Lewandowski, en aquest cas a Chicago, com a davanter de la MLS, un jugador important al Barça de Flick en el segon mandat de Laporta, i que aquest estiu ha decidit fer les maletes i anar a jugar a la MLS. En una entrevista a Ràdio Marca, Robert Lewandowski ha parlat d'aquesta nova etapa vital i també ha analitzat el fitxatge de Rodri pel Barça. I més enllà dels aspectes futbolístics, Robert Lewandowski es queda amb una idea que té molt a veure, segons diu Lewandowski, amb el fitxatge de Rodri pel Barça.
3: Sí, és un jugador que sabe que si el equip necessita una vigilància entre com jugues davant, però també com jugues un poquito más en defensa, i és experiència que creo que este equipo necesita. No solo en Copa del Mundo ahora, pero hace muchos años está jugando en top nivel, y creo que para Barcelona puede ser que Barcelona tiene que cambiar cosas, pero si estás un jugador de FC Barcelona, siempre tienes que ser preparando a todos.
0: Doncs això és el que deien tant Ferran Torres com Lewandowski, els dos davanters que han deixat el Barça aquest estiu. I a aquesta hora, per cert, els directius del Club Laurana, Salmo, que estan reunits en junta directiva, amb quins temes destacats sobre la taula?
1: Bé, bàsicament la data de l'assemblea de socis, l'assemblea general de socis, que saps que ha de servir bàsicament per que s'aprovi l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs de cara a les obres del nou Camp Nou, i la ratificació també dels nous membres de la junta directiva. L'escissió que es va quedar regent al club mentre Joan Laporta presentava la candidatura en part del seu equip, doncs aquests membres que es van quedar en el govern del Barça han de ser ratificats ara per assemblea. Per tant, avui sabrem la data de l'assemblea i també, sobretot, en quin format. Si es manté el format telemàtic o es recupera el format presencial.
0: Seguim parlant de la Lliga. Demà comença la quarta jornada amb un Betis-Madrid, i avui, per tant, ha parlat Mourinho a la sala de premsa, una compareixença que ha estat marcada per uns quants noms propis, però especialment el del Serra per el de Raúl Asensio.
4: Doncs sí, perquè avui es fa el judici contra Asensio per haver difós un vídeo de contingut sexual on hi havia una menor, i participant en tres excompanys seus del planter blanc. Els tres exfutbolistes de les categories inferiors del Real Madrid que van participar en aquest vídeo han rebut rebut el perdó de l'ofès de les dues noies que sortien. Això els eximeix del delicte de revelació de secrets, però no anul·la els càrrecs de pornografia infantil. Asensio, en canvi, ha quedat absolt després que la fiscalia hagi retirat els càrrecs al rebre també el perdó de l'ofès, ja que ell només estava acusat de revelació de secrets a l'haver difós, com dèiem, aquest vídeo. A tot això hem de recordar que ahir es va fer públic també que el jugador del Madrid està sense carnet de conduir perquè l'agost el van detenir per conduir begut amb una taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. Per tot això era més que evident que Mourinho li preguntessin avui per tot plegat. El portuguès ha defensat la professionalitat del jugador quan és a Valdebebas, tant entrenant com ara que es recupera d'una lesió, però ha estat molt crític per tots els afers que l'envolten fora.
5: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
4: Més noms propis que han sortit a la roda de premsa d'aquest matí, Julián Álvarez. A Mourinho li han preguntat com hauria gestionat ell l'afer d'aquest estiu del davanter argentí.
5: No hay quien conoce mejor el club como Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero.
4: I un tercer nom propi. A Mourinho també li han preguntat per l'anunci de la retirada de Leo Messi amb la selecció de l'Argentina. En aquest sentit, el portuguès ha comentat això.
5: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en los últimos dos décadas más o menos, ya todos sabemos lo que significa. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar estos últimos años, no lo sé, temporadas, no lo sé.
4: Per cert, que l'entrenament del Madrid d'avui ha rebut la visita d'un il·lustre ex-blanc, el tècnic italià Carlo Ancelotti.
0: Doncs dèiem, aquest Betis-Madrid que juga demà obre la quarta jornada de Lliga, avui juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, que és la Real Societat Celta. Ara anem a parlar de l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, perquè han tingut matí de presentacions. L'Espanyol, de fet, han presentat les dues darreres incorporacions i també han aprofitat per fer balanç del mercat de fitxatges. El director general esportiu, Monchi, està content amb el mercat que han tancat i admet que a l'Espanyol hi ha urgències. David Gallofré.
6: Monchi ha dit que li agrada treballar amb pressió i que en un club com l'Espanyol i amb els resultats de les últimes temporades és normal que hi hagi aquestes urgències.
7: Sí, és veritat que hi ha urgència lògica i normal d'un club grande que, per cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
6: També s'ha mostrat content i ha valorat positivament el seu primer mercat de fitxatges, el tanca amb 7 noves incorporacions, Unai Núñez, Durksic, Harman, Moscardó, Calatrava, Gorozabel i Brian Zaragoza. D'aquest últim ha dit que ha fet un gran esforç econòmic per poder venir.
7: Y he escuchado muchas veces que los jugadores hacen esfuerzos por ir a un club. En el caso de Brian no es palabra, es hecho. No voy a entrar en detalles porque evidentemente el propio Brian no me lo permitiría, pero ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel económico y yo creo que es digno que se diga para que él para estar aquí.
6: Brian arriba cedit per part del Bayern de Múnich i creu que el projecte de l'Espanyol és ideal per tenir aquesta estabilitat. Per la seva part, Gorosabel arriba cedit de l'Atlètic Club, on ha jugat les dues darreres temporades. Podrien debutar tots dos aquest diumenge davant del Sevilla.
0: I Girona. El balanç del mercat de fitxatges, un balanç, un mercat mogut, l'ha fet el director esportiu Quique Cárcel, Eduard Solà.
8: Sí, Quique Cárcel diu que amb el descens el 90% de la plantilla en principi no volia continuar a segona divisió, però des del primer dia van tenir clar que només volien vendes i que deixarien sortir jugadors que volien no volien a la plantilla. Això sí, han marxat Joel Roca i Minsu, que no contemplaven la seva venda. No ha volgut parlar del cas Sigankov. Ha defensat Gazzaniga després dels xulets que hi va haver l'altre dia i ha posat en valor la implicació dels jugadors que s'han quedat. I assegura que els ha quedat una plantilla amb aspiracions decents, que és el principal objectiu.
9: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí, ho sento, però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu a nivell global, pues costarà molt més, no? Llavors això és la realitat, però penso que és una plantilla per intentar estar dalt i això és el que hem fet.
8: Quique Cárcel acaba contracte al final d'aquesta temporada, però diu que no s'ha plantejat encara quin serà el seu futur.
0: I abans d'aquest balanç del mercat de Quique Cárcel, el Girona ha presentat l'exextrem del Barça, Carles Pérez, Eduard.
8: Sí, Carles Pérez va rescindir contracte amb el Celta dimarts a la nit, poc minuts abans de les 12, i per tant arriba lliure al Girona. Ha fitxat només per una temporada i als seus 28 anys espera consolidar-s'hi després que ha pres, diu ell, algunes decisions errònies els últims anys.
10: Els últims anys he estat posant... ho he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que era el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
8: Carles Pérez diu que està a punt per poder debutar a la Lliga dissabte al camp de l'Sporting de Gijón.
0: I el Sabadell ha fet aquest balanç de mercat de fitxatges l'endemà d'haver guanyat la Copa Catalunya. El club arlequinat, a més, és que aquest estiu ha sacsejat l'equip en el retorn a segona, Marcos García.
11: Doncs sí, fins a 16 cares noves han arribat a la nova Creu Alta. Hi ha noms amb experiència, com ara Pere Pons o Edgar González. A les darreres hores, les entrades d'Àngel Baena, Josif Owusu i Marc Vidal. Sortides com Agus Kossia o també Miguelete, dos dels jugadors importants a l'ascens. Lucas Viale, director esportiu del Sabadell.
12: Dentro de los 3 o 4 límites salariales más bajos de la categoría. También es cierto que me gustaría agradecer y dar las gracias a cada uno de los abonados que han venido y se han hecho socios, porque gracias a ellos hemos podido ir incrementando cada semana nuestro límite salarial y poder hacer la plantilla más competitiva posible.
11: Ahí a la final de la Copa Catalunya, Sabadell 2, Barça Atlètic 1.
0: I ahir a la tarda va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio Patri Guijarro. És la nova capitana de l'equip blaugrana per una temporada en què viurem un nou cicle esportiu. Carles Vila.
13: La jugadora de Palma va parlar del passat, del present i també del futur del Barça femení en una temporada on han marxat algunes de les referències dels últims anys y amb una plantilla amb molta joventut.
14: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
13: Patri Guijarro reconeix que ningú pot fer d'Alexia, que el seu carisma l'haurà de suplir l'equip sencer, no només les capitanes. Caldrà també recordar que, malgrat els canvis a la plantilla i de venir d'una temporada on s'ha guanyat un altre cop tot, el Barça torna a ser favorit en totes les competicions.
14: Bueno, es que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene que respetar. Creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de las de arriba.
13: Patri Guijarro reconeix que se sent molt valorada tant per al club com per les seves companyes. També diu que no està pensant ara mateix amb la seva renovació, tot i que també diu que no tindrà problemes per començar quan sigui el moment a negociar amb el club.
0: Gairebé 5 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una petita pausa i després...
15: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo...
0: Paula Badosa, que ja és a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units, després de guanyar un partit que va començar dimecres i que va acabar dijous a la nit.
16: Catalunya migdia. La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
17: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: I avui la Vuelta viu una de les etapes més importants d'aquesta edició. És una jornada amb un final molt complicat que pot començar a deixar coses clares a la classificació general. Isaac Vilalta.
23: Doncs sí, una etapa que ara mateix queden 94 quilòmetres per al final, encara queden 3 ports per superar-se, hi ha un grup d'escapats de 30 corredors, el gran grup a 5 minuts i mig, però insisteixo, encara queda molt pel final d'aquesta etapa. Com deies, és un dia important i encara que quedi més d'una setmana amb algunes etapes molt dures, la d'avui podria deixar algun dels ciclistes destacats fora de joc. Són 166 quilòmetres, amb dos ports de tercera i un de segona a la primera meitat. Però atenció al tram final amb Belefique i Calar Alto. Dos ports de primera encadenats als últims 30-40 quilòmetres. Belefique és un port de 13 quilòmetres al 7,2%. Calar Alto, final d'etapa, 17 quilòmetres al 5,6%. Però amb rampes que arriben al 18%. Està situat a més de 2.000 metres d'altitud, just al punt on hi ha un observatori astronòmic, i és un port que la Vuelta ha pujat ja en 3 ocasions. A més, la previsió per avui és de molta calor, una situació que afavoreix Enric Mas. El d'Artà, líder a la general, feia broma ahir a la televisió espanyola i demanava això als aficionats.
24: Que pongan estufas, como dijeron el otro día.
23: Per cert, dos apunts breus. Tadej Pogacar ha deixat Barcelona, ja és a casa seva, després de rebre ahir l'alta hospitalària, i Sergi Darder, 23 anys, de Barcelona, ha renovat el seu contracte amb el Caja Rural per 2 temporades més.
0: I el que sentíem abans de la pausa, l'obert dels Estats Units de tennis, Paula Badosa torna a jugar aquesta matinada després de superar una primera ronda, Carles, accidentada per culpa de la pluja.
13: Badosa va haver de reprendre el seu partit contra l'australiana Daria Kasatkina. S'havia suspès amb un 40 iguals al marcador, amb avantatge per la catalana per 5 jocs a 4 en el segon i definitiu set. Va necessitar, però, 9 punts de partits per tancar la victòria.
15: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy, muy nerviosa porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos solo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque hoy.
13: La seva pròxima rival aquesta matinada serà la nord-americana Coco Gauff, una bona prova per saber de les opcions de Badosa en aquesta edició de l'US Open. De matinada també ha jugat Carlos Alcaraz. S'ha imposat el portuguès Jaime Faria en 4 sets. El jugador murcià va mostrar el seu millor nivell, tot i perdre el primer set per 4-6. Alcaraz té clar que és impossible aguantar el calendari complet en una temporada on fins i tot s'han augmentat també el número de tornejos. És per això que ja avisa que, tot i que estigui recuperat a la lesió, no descarta més aturades.
25: I took more than I wanted, to be honest.
26: Si soc sincer, em vaig agafar més dies dels que volia, però ja saps com està saturat el calendari. Òbviament no volia descansar tant de temps per lesió, però en el futur crec que m'hauré d'agafar més descansos, alguns fins i tot llargs. Potser no 4 mesos, però sí 1 o 2 mesos, encara que em perdi alguns tornejos, perquè és impossible jugar-los tots.
13: En tercera ronda, Carlos Alcaraz jugarà aquesta pròxima matinada contra el xinès Yi Bing Wu, el número 113 del món, que ahir va eliminar l'australià James Duckworth.
0: I acabem amb Fórmula 1, el gran premi de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Monza. El campió Lando Norris ha aterrat a Itàlia amb la renovació a McLaren fins al 2030.
4: El britànic de 26 anys ha aconseguit des del 2019 13 victòries, 48 podis i 18 poles amb l'equip Papaya. És el pilot més longeu a la història de McLaren fins ara, amb 163 grans premis disputats. Actualment és quart a la general, a 83 punts del líder Kimi Antonelli.
0: Més esports a les 7 amb el Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Altermo, amb DJ Glasshat.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Jo...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: 100 Calafell allà on siguis.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Yeah.
1: Calafell Ràdio.
2: Surfing Safari. La millor varietat musical per les teves tardes.

0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Perdí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Aquí i ara, la millor música.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dijous, 3 de setembre de 2026.
1: L'informatiu.
0: L'hotel Antiga del nucli antic de Calafell s'ha proclamat guanyador de Joc de Cartes. El restaurant regentat per Salvador Vallès s'ha imposat als altres restaurants de Calafell, Sirocco i Duval, en una edició del programa de 3CAT, que es va emetre ahir a la nit, dedicada a trobar el millor suquet de peix de la Costa Daurada. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. La Diputació de Tarragona subvenciona amb 10.000 euros el portal web d'ocupació de l'Ajuntament de Calafell. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el pròxim dissabte 12 de setembre l'espectacle Simply the Best, Tina Turner, un tribut dedicat a una de les grans veus de la història de la música. Els Mossos d'Esquadra detenen 3 membres d'un grup criminal i desmantellen 3 plantacions de marihuana al Montmell i Querol. A la Plana General ens apropem a Barcelona amb motiu de la Setmana del Llibre, que comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en 11 espais. L'atur s'incrementa un 4,12% a l'agost a la demarcació de Tarragona. I els esports, el flamenc és molt més que música i dansa. També pot ser una manera de cuidar-se, desconnectar i guanyar confiança i de practicar activitat física. Avui ens apropem a la filosofia de Raquel de Prada, que té en marxa Segur de Calafell un espai de flamenc amb activitats per a diferents edats i nivells. I també flamencoteràpia per a adults a través de l'Associació Món Inclusiu de Calafell. Hem parlat amb la Raquel de Prada perquè ens expliqui què ofereixen les seves classes, a qui s'adrecen i, sobretot, del flamenc des de la vessant artística i cultural.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com avançàvem al començar, l'hotel Antiga del nucli antic de Calafell s'ha proclamat guanyador de Joc de Cartes. El restaurant regentat per Salvador Vallès s'ha imposat als altres restaurants de Calafell, Sirocco i Duval, en una edició del programa de 3CAT, que es va emetre ahir a la nit, dedicada a trobar el millor suquet de peix de la Costa Daurada. El programa, conduït pel presentador i cuiner Marc Ribas, va començar el recorregut al Sirocco, al port de Segur de Calafell. Va continuar al restaurant de l'Hotel Antiga i, finalment, al restaurant Duval de Calafell Platja. L'Hotel Antiga va aconseguir la millor puntuació i es va proclamar guanyador del programa. Una victòria que permet a l'establiment del nucli històric posar en valor la seva aposta per la cuina marinera i tradicional i al mateix temps dona visibilitat a la gastronomia de Calafell. Després de competir, l'Hotel Antiga ja pot presumir d'haver assolit el reconeixement al millor suquet de peix d'aquesta edició de Joc de Cartes. Tot seguit escoltem les declaracions de Salvador Vallès als micròfons de Calafell Ràdio.
2: Aquesta oportunitat ens va sortir, i de fet ens va trucar TV3 per si volíem participar en el programa Joc de Cartes. I jo més o menys el segueixo, el conec aquest programa, i la primera resposta va ser que millor no, perquè bueno, és un programa que a vegades pot sortir ben parat, no, la veritat, o pot sortir mal parat. Però la noia molt amable de TV3 em va dir: escolta, pensa tu, potser la setmana que ve et tornarem a trucar, tu pensa tu, tenim bones referències vostres, no passa res si no participes, o si participes, és una experiència i tal. Total que al llarg de la setmana m'ho vaig estar pensant i bueno, vaig dir: ostres, tenim un espai que és bonic, tenim una cuina que està molt bé, tenim un personal que és molt amable i molt simpàtic, i el menjar que fem a la gent li agrada bastant i anem fent, no? I van repetint i anem fent. I llavors els hi vaig dir que vale, que sí, que endavant, que estàvem interessats en participar.
0: Com hem dit abans, la temàtica d'aquesta edició de Joc de Cartes era el millor suquet de peix de la Costa Daurada.
2: Jo inicialment pensava que competiríem en restaurants, doncs, de Cambrils o del Serrallo o de Torredembarra, no? De restaurants de peix de tota la vida. I jo vaig pensar que ho podia fer bé, perquè estic acostumat a fer el rap amb patates, que és el nostre suquet d'aquí de Calafell, i que, bueno, amb aquest suquet podrien competir amb altres suquets de peix dels altres restaurants. I així ens va ser. Vaig fer el rap amb patates com a suquet de peix, a part de fer altres plats com l'ànec mut amb peres, el pollastre de pagès amb prunes i pinyons, el pop a l'all i pebre, altres plats que teníem a la carta.
0: El Salvador Vallès ens explica que la gravació es va realitzar durant 3 dies seguits aquí a Calafell i que va ser força intensa.
2: És bastant real, vull dir, no filmen realment el que està passant, tal com tens les coses a la teva cuina, a les teves neveres, al teu jardí, al teu restaurant, tal com respon, no sé jo com sortiré, no? Perquè se'm pot escapar una paraulota amb els nervis o haver fet algú mal fet, eh? Vull dir, és que és una incògnita que no sé pas per on anirà. Però sí que t'haig de dir que és real tot el que passa. No hi ha cap simulació ni cap mena de teatre, més enllà de que tens les càmeres que et diuen ara... doncs serveix, torna a servir o no, aquesta toma, no? Aquesta d'allò no ha quedat bé, tornem a repetir. Més enllà d'això, tot és bastant fidelina.
0: El Salvador Vallès també ens explica quina ha estat la relació amb els altres restaurants, tenint en compte que és un programa competitiu.
2: La relació amb els altres restaurants ha estat normal dintre del que és un programa que la gent va guanyar. Aleshores, va guanyar... No vull dir que jo no anés a guanyar també, no? més que a participar, però quan vaig veure que es anaven buscant les mancances o es anaven buscant les coses que estaven malament en vez de dir les coses que possiblement estaven bé o que es qüestionava si el menjar era bo o no era bo, vaig veure una mica de tensió que després es va posar de manifest al final, no? La confrontació, es veu aquesta tensió.
0: I així va rebre el Salvador Vallès de l'Hotel Antiga el reconeixement al millor restaurant de suquet de peix de la Costa Daurada.
2: Ostres, el reconeixement, em vaig sentir molt bé, la veritat, molt, molt confortant, perquè vaig patir en tot el concurs i sobretot a la confrontació. I la cosa va anar molt ajustada. Sí que en primera instància, entre els tres restaurants, vam quedar els més ben posicionats, bueno, van quedar els primers, però després faltava el vot de qualitat del presentador, no? Del Marc Ribas. Em vaig sentir molt bé i molt, molt content d'haver guanyat, evidentment, en tot l'equip ho vam celebrar.
0: Joc de cartes és un concurs de cuina i televisió de 3CAT on competeixen diversos restaurants de la mateixa zona amb una temàtica o tipus de cuina similar. En aquest cas ha estat, com hem dit, el millor suquet de peix de la Costa Daurada. Aquest programa el podeu recuperar a la plataforma web de 3CAT.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Anem amb més notícies del nostre municipi. La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 10.000 euros a l'Ajuntament de Calafell. L'ajut corresponent a la convocatòria de l'any 2025 representa el 63,79% de l'import elegible, que ascendeix a prop de 15.700 euros. Els diners es destinaran a finançar el cost del web d'ocupació de l'Ajuntament, un espai digital que agrupa els recursos municipals vinculats a l'activitat empresarial i l'emprenedoria, entre els quals hi ha el Vilarenc Zenit i el Port Zenit. L'objectiu és facilitar que les persones emprenedores i les empreses puguin trobar informació sobre aquests espais i els serveis que ofereixen i alhora reforçar-ne la promoció i la dinamització. En el cas del Vilarenc Zenit, es tracta d'un espai empresarial que ofereix diferents recursos, com ara llocs de coworking, despatxos, sales de reunions i presentacions, domiciliació empresarial o serveis de recepció. L'equipament està pensat per donar suport tant a persones persones que volen posar en marxa un projecte com a empreses que busquen un espai de treball. El projecte també incorpora l'espai empresarial i de coworking del Port de Segur de Calafell, ampliant així l'oferta municipal d'espais destinats a l'activitat econòmica i professional. La Diputació de Tarragona explica que aquesta línia d'ajuts busca promoure iniciatives públiques que fomentin i dinamitzin els espais d'allotjament empresarial, com vivers d'empreses i espais de coworking al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.

0: I el nostre municipi, també el Teatre Joan Colet de Calafell, acollirà el pròxim dissabte 12 de setembre l'espectacle Simply the Best, Tina Turner, un tribut dedicat a una de les grans veus de la història de la música. La proposta començarà a les 8 del vespre i oferirà al públic una nit de música i emocions a través d'alguns dels temes més coneguts de la trajectòria de Tina Turner, un artista que va convertir cançons com The Best, Private Dancer o Proud Mary en autèntics himnes. L'espectacle vol recuperar sobre l'escenari l'energia, la força i l'esperit de les actuacions de Tina Turner, amb un repertori pensat per a tots els públics. El concert forma part de la programació del Teatre Joan Colet, un equipament que manté durant tot l'any una oferta vinculada al teatre, la música i els espectacles. Les entrades per assistir a Simply the Best Tina Turner es poden adquirir a través de la plataforma web socoentrades.com. Repeteixo, socoentrades.com. La cita, recordo, serà el dissabte 12 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Joan Colet de Calafell.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell van detenir el passat 26 i 27 d'agost tres homes de 24, 29 i 35 anys com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels detinguts també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes. La investigació es va iniciar arran d'informacions que apuntaven a l'existència de diversos cultius intensius de marihuana en immobles situats en dues urbanitzacions, una al Montmell i l'altra a Querol. Les gestions d'investigació van permetre identificar diversos integrants del grup i acreditar l'existència d'una activitat continuada vinculada al cultiu i explotació de plantacions indoor de cànnabis. Arran dels indicis recollits durant la investigació, els Mossos d'Esquadra van obtenir l'autorització judicial per efectuar tres entrades i escorcolls en un immoble del Montmell i dos de Querol. El dispositiu es va dur a terme el matí del 26 d'agost. En total, els Mossos d'Esquadra van intervenir 1.751 plantes de marihuana. Les investigacions apunten que el grup criminal actuava de manera coordinada i amb una clara distribució de funcions entre els seus integrants, encarregats de la gestió dels cultius, la vigilància de les plantacions i la logística necessària per mantenir-les operatives. Els tres detinguts van passar divendres passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: I avui a la Plana General ens apropem a Barcelona amb motiu de la Setmana del Llibre, que comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats repartides en 11 espais. Tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb una extensió de 9.000 metres quadrats, on es podrà trobar prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials provinents d'arreu dels Països Catalans. Més enllà de les converses, recitals, signatures, lliuraments de premis i homenatges, destaca com a novetat una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que promou l'ús de la llengua en l'àmbit digital i que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que en un context d'emergència lingüística, la Setmana del Llibre en Català s'erigeix com un contrapunt i una mostra d'optimisme. L'escoltem.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referents a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context d'emergència lingüística crec fermament, creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, i com una mostra innegable d'optimisme, com una mostra de la fortalesa, amb totes les facilitats i matisos que calgui, però de la innegable fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana d'arreu dels Països Catalans, perquè la Setmana Llibre en Català té lloc a Barcelona, però és l'aparador de l'edició en català d'Arreu del domini lingüístic.
0: Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, anuncia l'estrena d'un espai en el qual hi haurà entrevistes literàries a escriptors o experts en algun tema.
3: I com a línia nova que obrim, i de fet no l'obrim, sinó que l'evolucionem, és el segon cap de setmana a l'espai de lectura Caixa de Guissona, el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries, que les farà el Bernat Reher, en Mentrimentres, i va dedicarà això a autors o bé experts d'algun tema, que està vinculat amb, doncs, evidentment amb els llibres i les editorials, però que doncs, seran d'una hora de durada i aquí sí que entrarem doncs, amb temes, els que us comentava, no? De forma, de fons i de treball dels autors. Hi haurà la Mercè Ibars, el Lluís Calvo, el Marc Vintró, Pau Cosí, també el traductor, Yannick García.
0: Cristina Domènech també anuncia que cada tarda hi haurà un podcast en viu per connectar amb el que està generant interès en l'actualitat.
3: També cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà un podcast en viu. Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica en podcasts literaris o que parlen de literatura i creiem que cada setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot al nostre públic poder oferir una bona programació.
0: Així doncs, sota el lema Molt per veure, molt per llegir, la Setmana del Llibre en Català obrirà les seves portes del 18 al 27 de setembre amb una programació que busca reafirmar la seva diversitat a través de múltiples segells editorials i gèneres literaris. Més de 300 expositors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra participaran en un esdeveniment que tornarà a coincidir amb les festes de la Mercè de Barcelona durant el seu segon cap de setmana. No hi faltaran a l'acte inaugural de la setmana o el lliurament de premis i reconeixements com el Premi Trajectòria a Ramon Solsona i el Premi Difusió a Màrius Serra, com també els homenatges a diverses figures de les lletres catalanes com el de l'autora Anna Fiter. Pel que fa a la programació més específica per a joves i adolescents, hi haurà actes pensats específicament per ells, com la ja clàssica batalla de llibres freestyle o un nou taller de música per a videojocs i dues taules rodones conduïdes per la booktuber Mixa. La novel·la romàntica, juvenil i la poesia també tindran un espai propi.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El nombre d'aturats a la demarcació de Tarragona ha crescut un 4,12% a l'agost, en comparació amb el mes anterior, fins a les 37.827 persones, segons dades que facilita el Ministeri de Treball. Tarragona és la demarcació de Catalunya que millor ha resistit l'increment generalitzat del percentatge d'aturats. Pel que fa, el nombre d'ocupats va disminuir en 3.608 persones durant el mes passat i es va situar en 377.890 persones. Això implica un 0,95% menys que el juliol. Respecte a fa un any, la xifra de persones en feina s'ha incrementat en 12.557, que es tradueix en un més 3,44%. Aquest estiu del 2026 es repeteix la tendència dels darrers anys, quan el juny i juliol són els mesos de l'any amb el nivell d'atur més baix per les contractacions que es duen a terme en el sector turístic. Així, a partir de l'agost, la taxa repunta fins al gener o febrer, quan s'assoleix el pic de persones sense feina a causa de la davallada de visitants. Amb tot, la tendència general és que el nombre de persones sense feina es redueix any rere any, malgrat el lleuger repunt de 87 persones respecte a l'agost de l'any passat.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: Als esports, avui fem una secció una mica diferent. El flamenc és molt més que música i dansa. També pot ser una manera de cuidar-se, desconnectar i guanyar confiança. I de practicar també activitat física. Avui ens apropem a la filosofia de Raquel de Prada, que té en marxa, segur de Calafell, un espai de flamenc amb activitats per a diferents edats i nivells. des de grups d'iniciació fins a nivells més avançats, i també flamencoteràpia per a adults a través de l'Associació Món Inclusiu de Calafell. Hem parlat amb la Raquel de Prada i el Miguel Canyes perquè ens expliquin què ofereixen les seves classes, a qui s'adrecen i sobretot del flamenc des de la vessant artística i cultural. Doncs Raquel, en primer lloc, doncs ens agradaria conèixer-te una mica millor, d'on vens, quins són els teus inicis en aquesta disciplina, en aquest ball. Explica'ns per posar-nos en context.
4: Pues mira, soy Raquel Prada, nombre artístico Raquel de Prada, y bueno, he estado creando mi propio espacio flamenco aquí en Segur de Calafell. Yo soy de Barcelona, nacida en Barcelona, pero he vivido toda mi vida en Sant Boi de Llobregat. Entonces estoy muy arraigada a las entidades culturales andaluzas porque llevo toda la vida bailando allí desde chiquitita. Mi madre me llevó unos 5 o 6 años, me llevó a la Cruz de Mayo, que es una fiesta que se hace allí en Sant Boi. Y bueno, yo pues me quedé embobada viendo a las chicas bailar, esas faldas, esos taconeos, esos gestos. Y le dije, mamá, yo quiero ser bailadora. Como mamá, yo quiero ser artista, pues bailadora. Entonces mi madre, bueno, me estuvo apuntando y he estado, bueno, pues toda la vida por allí, en las academias de allí de Sant Boi. Luego hace unos 8 o 9 años que nos vivimos a vivir a Segur de Calafell. Y bueno, y por aquí también he estado bailando en el Vendrell, en una escuela en el Vendrell. Y he decidido, pues bueno, la gente me preguntaba, me veía a la fiesta a bailar, ¿eres profesora? No, pero era algo que de pequeñita siempre he querido ser, pero bueno, la vida pues te va llevando por otros sitios, ¿no? Entonces me lo llegué a plantear y pensé, ¿por qué no, Raquel? ¿Por qué no? Además, sí que aquí hay otras academias donde sé que se hace flamenco, pero creo que en lo que era Segur faltaba algo así. Y entonces, bueno, poquito a poco, pues me voy haciendo mi espacio flamenco y enseñando a la gente y que se lo pasen bien. Lo principal, que se lo pasen bien, desconecten del día a día y puedan aprender a bailar flamenco.
0: Molt bé, efectivament, doncs a Segur de Calafell tenim a la Raquel de Prada i, per exemple, a Calafell Poble tenim el Massa Rocieras, que ho fa Exacte. El Calvolavà. I, Miguel, a tu què t'uneix al flamenco?
5: Pues a mí Raquel de Prada. Yo en 2014 nos conocimos, nos enamoramos y bueno, el día que me enamoré de ella más fue el día que la vi bailando flamenco. Y bueno, me enamoré también del flamenco y a los 2 o 3 años, ¿no? Empecé a bailar y ahí estamos también.
0: La veritat és que, a més, aquí a Calafell hi ha molta gent d'Andalusia, sobretot a meitat del segle XX, van venir cap aquí, i hi ha moltíssima gent d'Andalusia, que aquí sí. Es viu molt aquest ball, també, i aquesta cultura. Raquel, en el teu cas, què és el que més t'agrada del flamenco?
4: A mi lo que más me gusta del flamenco, bueno, a parte de que me enamoré desde pequeñita, es esa garra, esa fuerza, ese en ese momento ser tú, soltarte y ser tú y sacar cosas que a veces dices, yo no sabía ni que esto lo llevaba dentro. Y cuando estás bailando sale. Y cuando terminas de bailar, eres otra persona diferente. O sea, entras al aula a veces pues con unos rollos, ¿no? Cada uno tenemos nuestras historias. Y cuando sales, eres otra. Has soltado, has desconectado. Y eso es lo que más me gusta del flamenco, que cada uno... O sea, tú puedes hacer un paso, pero cada uno lo hace a su manera, porque cada uno lo hace como le sale del alma, y eso es lo más bonito.
0: El flamenco també es treballa el cos, mucho. Al final, no només l'expressió corporal, sinó també a nivell d'activitat física, doncs hi ha un treball molt important, no?
4: Muchísimo, se trabaja muchísimo el cuerpo, tanto los tobillos, las piernas, el abdomen, sobre todo el abdomen es muy importante tenerlo fortalecido para el flamenco, para que los pasos queden bien, los giros, las vueltas, se trabajan mucho los brazos, manos, por supuesto, ante todo manos, la cabeza y la memoria, que la memoria es súper, súper importante, porque memorizar secuencias, pasos, musicalidad, es un baile muy completo, a nivel corporal y a nivel del alma, de todo. Jo què te voy a decir, soy enamorada del flamenco.
0: Això us ho pregunto als dos. Creieu que el flamenco es porta una mica dins o...?
4: Se lleva un poquito dentro, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, ahora en mi caso, pues me viene de mis raíces. Tengo raíces extremeñas. Y entonces, y aparte que me he criado pues siempre con andaluces extremeños en las entidades culturales. pero también se puede bailar y se puede sentir siendo de fuera. De hecho, los japoneses en Japón, es una pasada, allí cantan, bailan mucho mejor que los españoles. O sea que se puede llevar de fuera y se puede hacer, se puede sentir. Es un baile muy del alma.
6: Ho deia perquè a mi, per exemple, m'encanta el flamenco, però millor que no em vagi ningú a ballar flamenco, saps?
4: Todo ponerse.
6: Perquè pot ser una mica graciós.
5: Todo ponerse, al final. Exacto. Pues tenen más arte, menos arte, pero se puede bailar. Lo que decía, los japoneses son muy, muy cuadriculados, entonces son, el flamenco es muy estructurado y es muy de estudio. Ellos son tan estructurados que lo bailan perfecto. Se aprende la secuencia muy, muy bien, sí, sí.
6: Raquel, ¿podem trobar-te per anar a una classe teva, per exemple?
4: Pues mira, actualmente estoy en el club de tenis de Segur de Calafell. Luego también estoy dando clases en la Asociación Mundo Inclusivo, que creo que la conocéis todos, que son, bueno, estoy dando clases a las mamis con niños con diferentes necesidades especiales. Y bueno, y allí pues hacemos flamencoterapia. Desconectamos un poco de su día a día, que es difícil. Y bueno, y ellas pues desconecta, aprendo muchísimo de ellas, porque es verdad que ellas como cuentan las cosas diferentes, o sea, me hace mucha gracia, ¿no?, la forma de trabajar de ellas. Y luego en el club de tenis, pues bueno, allí estamos, tengo un grupito bastante majo los jueves por la tarde, de 7:30 a 8:30, luego estamos ampliando sus horarios también y actividades, también el Ponte en Forma, estamos haciendo el proyecto a ver si sale adelante. Y bueno, y ahí me podéis encontrar, y club de tenis, pues si queréis venir, aparte tiene una terraza maravillosa donde tomas un café, cualquier cosita, por allí estaré.
0: Aquesta entrevista sencera en format vídeo a la Raquel de Prada ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafí Ràdio, Calafí Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Calafell Ràdio. El temps.
0: I ja ha arribat el moment de conèixer la previsió del temps per part de Josep Miró.
7: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar gran part del dia, i només hi haurà algun núvol baix molt poc destacable al final del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit, però pujarà al centre de la jornada i estarà entre els 22 o 23 que hem tingut de mínima i voltant els 31 de màxima, amb una humitat força alta i un dia més amb ambient xafogós, ben feble, amb terral fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí al centre del dia, fent que la mar estigui entre rissada i marejol. Per demà esperem que el temps continuï sent esplèndid, amb sol i cel clar quasi bé tot el dia, i també només hi haurà algun núvol baix al vespre o a la nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i podrà arribar fins als 23 de mínima, mentre que la màxima demà continuarà estant al voltant dels 31, amb una humitat alta i amb xafogor intensa, ben feble, de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia, més reforçat a la tarda, i això farà que la mar augmenti de rissada a marejol destacable a partir de migdia.
0: I ja arribem al final dels serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui dijous 3 de setembre de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Sent Calafell allà on siguis. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: también tomo.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Summer Time. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: up and carry on, 'cause the sun will always shine.
1: A Calafell Ràdio, Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?